0: hacer si tú te vas?
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Començo una nova sèrie de programes dedicats a temes que els grups han enregistrat en algun que altre treball discogràfic i no són concretament del gènere. Sí que és cert que el cant de taverna hi cap tot, però hi ha cançons que segurament no s'interpretarien en una cantada o a l'escenari o en una taverna, com cançons d'en Serrat, El Llac, La Trinca, algun corridor o ranxera mexicà, una rumba d'en Peret, per posar exemples. Això és el que es tracta aquesta nova sèrie. També cal dir que hi ha temes que, tot i no ser pròpies d'aquest món havanerístic, hi han entrat a formar part, com el Son Cubà i algun altre. Els grups, en actiu i no, els tinc ordenats en format MP3, i per això, en aquest primer espai, escoltarem formacions de la A fins a la E. Insisteixo que no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Anem a descobrir un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Avui deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna.
0: Sons a Cau d'Orella, Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I per començar, una cançó que està dedicada a Dolors Bonella i Alcantarilla, que va viure entre el 1851 i el 1940. Un dels personatges més icònics de la Barcelona de principis del segle XX. Era una dona que vivia al barri del Raval i que patia un trastorn mental. Es diu que arran de la pèrdua d'una filla. Es tracta de la Monyos. La va fer popular Rudy Ventura. Avui l'escoltarem per al grup A Tota Vela. La Monyos.

tot un personatge, la Moños, i que Rudy Ventura i també altres intèrprets l'han portat en el seu repertori, l'han cantat, i avui el grup a tota vela. Tot i que molts la senten com una havanera, pel seu ritme pausat, en realitat és un bolero. Va ser composat l'any 1949 per Mariano García, que en va fer la música, i César de Haro la lletra. Va néixer en una Espanya que necessitava cançons romàntiques per evadir-se de la duresa de l'època. L'intèrpret que la va immortalitzar va ser Jorge Sepúlveda, nom artístic de Luis Sancho Monleón. Era el galant de les ràdios dels 40 i dels 50. Estem parlant de Mirando al Mar, que ens la canta el grup Aigua Clara.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: Mirando al mar, aquelles cançons que a més d'un el van enamorar, o més d'una parella es va enamorar tot escoltant aquesta cançó. La següent els diré que és una joia d'en Serrat, que els grups d'Havaneres han adoptat per la seva profunda càrrega de nostàlgia. Tot i ser una cançó d'autor íntima, el seu ritme pausat permet que les corals de taverna hi afegeixin harmonies vocals precioses. És el moment del programa on el Xivarri s'atura per recordar aquelles petites coses que el temps no ha pogut esborrar. Escoltem Aquelles Pequeñas Coses, interpretat per el grup Aires del Vallès.

Joan Manel Serrat, aquelles pequeñas coses que l'hem escoltat per al grup Aires del Vallès. Tenim més Serrat. Aquest és un himne sentimental per excel·lència. Tot i ser una cançó d'autor, són varis els grups d'havaneres que la canten per la seva polifonia, ideal per lluir les veus del tenor i del baix. És una peça que connecta generacions a la taverna, una lletra sobre el primer amor que entre guitarres i acordeons es converteix en un cant col·lectiu ple de tendresa. És paraules d'amor. Tota una cançó d'aquestes que sempre ha estat amb les primeres més interpretades en català. L'escoltem per al grup

de Mar, que ens ha portat d'en Serrat Paraules d'amor. És un gran clàssic mexicà de Tomás Méndez que es pot convertir en un exercici de lluïment vocal. El seu ritme huapango s'adapta a aquest gènere substituint els crits de mariachis per harmonies potents. És la cançó d'enyorança extrema on el colom simbolitza l'ànima d'un amant que no es rendeix, una temàtica que encaixa perfectament amb l'esperit mariner. Anem fins a Mèxic, però no amb un mariachi, sinó amb el grup Americanos, per cantar a tots plegats, si volen, aquest cucurrucucú Paloma.

tema que ens porta aquest aire de mariachi interpretat per el grup Americanus, aquest cucurrucucú Paloma. El següent és el tema central de la pel·lícula Limit Light, composta per el mateix Charles Chaplin. És una melodia immortal que parla de la decadència de l'artista i la nostàlgia de l'èxit passat. Tot i néixer com una peça instrumental per a violí, la seva lletra la va convertir en un estàndard musical universal, guanyant l'Oscar a la millor banda sonora 20 anys després de la seva creació. Jo la recordo interpretada per el cantant Roberto Carlos. Aquí el coneixem per Cantilejas i serà el grup Barca de Mitjana que ens la cantarà.

aquest tema que cada vegada que l'escoltem ens ve la memòria als que l'han vist actuar, sobretot en aquelles sessions de televisió espanyola del cine mut, en blanc i negre, en Charlotte, en Charles Chaplin, aquestes candilejas per al grup Barca de Mitjana. És un dels bassets peruans més universals, compost per Adrián Flores Albán, l'any 1949. La lletra és una declaració d'amor absoluta d'un home que, no tenir diners, riquezas no tengo, ofereix l'únic que posseix, l'ànima per Déu, el cor per la seva estimada i la vida per viure-la amb ella. És un referent del folclor llatinoamericà, que la van fer popular en grups com Los Panchos. Alma, corazón y vida. Tres cositas nada más. Escoltem com ens l'interpreta el grup Barcelona.

I després d'aquest Alma, Corazón i Vida del grup Barcarola, continuem amb una famosa samba cançó brasilera composada per Heriberto Martins l'any 1942. La cançó descriu amb una barreja de tristor i bellesa la vida de les barraques dels morros, els turons de Rio de Janeiro, on no hi ha esglésies ni campanes, però la gent prega amb el cel per sostre. És un himne a la fe dels humils que s'ha traduït en molts idiomes i que l'han interpretat grans veus com les de Dalida, Nana Mouskouri i també Elvis Presley. Escoltem aquest Ave Maria, no morro, per al grup mallorquí Ben Trempats.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Ave Maria, no morro, que ens l'han portat el grup Ben Trempats, aquesta cançó que forma part d'aquest programa de temes interpretats per grups de maneres, però que ben bé no els podíem incloure dins en aquest gènere musical. És una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, publicada l'any 1975 dins l'àlbum Viatge a Ítaca, basada en els textos de Cavafis. La cançó utilitza la metàfora d'un viatge marítim per parlar de la llibertat, el destí i la resistència col·lectiva. Amb un ritme que recorda el balanceig d'una embarcació, s'ha convertit en un símbol de la cultura catalana i de la recerca de la mítica Ítaca com horitzó d'esperança. Aquesta vegada és el grup. De fet, varen ser els primers que els hi vaig sentir interpretar aquest Vaixell de Grècia.

reconegut vaixell de Grècia de Lluís Llach, interpretat pel grup de Lleida, els Boira. És una de les cançons més conegudes del compositor gadità José María Lacalle, escrita l'any 1920. Tot i néixer com una sarsuela, va triomfar a tot el món com un himne romàntic, especialment als Estats Units. La lletra compara la bellesa i la fragilitat de l'estimada amb la flor de la rosella, l'amapola en castellà, i ha estat interpretada per veus llegendàries que van des d'Andrea Bocelli fins a la versió instrumental del cinema Havia una vez América, o Hi havia una vegada América. És Amapola i ens la porta el grup Búfala Marinada.

l'amapola, lindíssima amapola, amb aquesta versió de Bufa la Marinada, el tema que acabem d'escoltar. I ara el següent és protagonitzat per dues de les òperes més famoses de la història. De fet, quan parlem de la cançó de Fígaro, normalment ens referim a la seva representació a El Barbero de Sevilla, de Rossini, on canta l'energètica ària Largo al Factotum. Representa el barber espavilat, alegre i xerraire que ho soluciona tot. La seva música és coneguda pel ritme trepidant i per la seva repetició constant del seu nom. I aquest és Fígaro, i ens l'interpreta el grup Cavall Bernat.

que Vallbernat havia tingut components que fins i tot havien cantat al Liceu, que formaven part de grups d'aficionats a l'òpera. Per això, doncs, hem vist aquesta potència d'interpretació de Fígaro. El que ve a continuació és un clàssic del ritme, Ritmo Orquídea, compost pel veneçolà Hugo Blanco l'any 1958. La cançó descriu la melancolia d'un pagès que treballa a les plantacions de cafè durant la nit, barreja el so de la molta amb la seva pròpia tristor amorosa. El seu ritme ballable i la seva melodia enganxosa la van convertir en un èxit mundial, sent avui un dels temes més versionats de la música llatina, amb intèrprets com Lucho Gatica, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez del Puma i també Los Panchos. És Moliendo Café, que ens la canta el grup Crema Catalana, i és d'aquelles que ens convida a ballar. A veure si ho fem. Vinga.

acabem d'escoltar aquesta peça, aquest Moliendo Café, per al grup Crema Catalana. És una de les rumbes més sentides i personals de Peret, publicada l'any 1968. Tot i el seu ritme alegre de ventilador, és en realitat un homenatge profund al seu pare. Aquí, en el món del mercat ambulant, l'anomenaven carinyosament el mig amic. La lletra retrata la complicitat absoluta entre tots dos. No era només un pare, sinó el seu confident, el seu soci i la seva millor meitat. És una peça mestra que eleva la rumba catalana a la categoria de crònica sentimental

0: els deia, dedicada al seu pare, al mig amic, i amb aquesta última nota tanquem avui la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató. La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a cau d'orella.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i Comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I aquesta matinada ha acabat de tornar del seu viatge oficial a la Xina. Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han mort el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social Truth, parla d'una missió molt complexa que s'ha executat impecablement amb la col·laboració de l'exèrcit nigerià, a qui els agraeix les accions. El dirigent d'Estat Islàmic assassinat és Abu Bilal al-Minuki, el segon al comandament d'ISIS a nivell mundial, segons Trump, que afegeix que amb la seva eliminació la capacitat operativa global d'Estat Islàmic ha disminuït considerablement. De nacionalitat nigeriana, el Minuki havia estat considerat terrorista global, especialment designat pel govern de Joe Biden el passat 2023. I aquí a Catalunya la gran majoria de vehicles matriculats al 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Facon Auto obtingudes per la CN. Els híbrids no endollables dominen el mercat, però tant els purament elèctrics com els endollables també creixen, i entre els dos models sumen gairebé una quarta part del total. Un dels factors clau per als compradors són els punts de recàrrega. Catalunya és líder a l'estat amb 11.000 unitats i des de l'energètica avisen que el 90% del temps no tenen cap cotxe endollat. El sector, però, diu que la majoria són lents i no funcionen sempre bé. Tenim també cultura, perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts ahir divendres i avui dissabte a Rasmatàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que va acollir Rasmatàs la gravació del Ben Endins l'any 1993 i també el concert de comiat del passat any 2001. I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva i la dotzena de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La millor selecció musical del moment.

És el ritme de Tectronic. Arriben aquí per omplir pistes de ball amb el No Bro.

And it said, no, bro.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
0: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: No estic gaire d'acord amb el títol d'aquesta cançó de Jun, Rajola i Abril. Ens diuen que el món no està fet pels romàntics. Tu què hi creus?

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
4: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
3: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
4: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
8: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
7: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
8: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
7: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
9: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Aquí a Ràdio Vilafant, amb totes les novetats que van sortint i que t'oferim, com aquest nou treball de Pitbull. Anem a treballar una mica Work

actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. You can

0: 107.3 FM.
1: Cada vegada hi ha cançons en què s'ajunten una pila de cantants i tots hi participen. Aquest és el tema de Carlos Vives, Emilia, Wishing. Aquí tens Somos Más.

Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.
7: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.cat.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita valorar, com acabem d'escoltar, possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els comuns per aquests pressupostos. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en un missatge a Truth Social. Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que han permès eliminar l'actual segon comandant d'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. Tornem a Catalunya, en aquest cas perquè el govern invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà durant 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i d'altres optatives per a 120.000 més en el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. A més, aquest mateix any impulsarà cursos específics perquè els mateixos equips puguin crear 100 agents d'intel·ligència artificial que automatitzin tasques i millorin processos. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara ja hi ha les primeres retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-36 en tots dos sentits, precisament als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des de divendres i fins demà diumenge, recordem, es disputa el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. Parlem també de cultura. Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb 2 concerts, el primer ahir divendres i el segon avui dissabte, a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que van acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat del grup l'any 2001. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda davant l'Atlètic de Madrid la final de la Copa de la Reina. En cas de victòria, les blaugranes sumarien la 12a Copa de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
4: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
3: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
4: 21 de febrer, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
3: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
5: Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: és FM.
1: Aquí el tens, el ritme càlid, el ritme tropical. Abraham Mateo, Lucra, Último Baile.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
5: Ui, ens l'hem passat, no?
6: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
7: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
8: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
9: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
8: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
9: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.

0: 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?

0: de Fan, 107.3 FM.
1: Álvaro de Luna també vol compartir amb nosaltres una estona aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest Dime, ¿dónde estás?

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora Notícies en Punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat... En...

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

Sona com aquelles peces musicals dels anys 80, de l'Spaghetti Disco Music, te'n recordes? Aquí, així escoltem aquest Roulette of Love, la ruleta de l'amor, de Alex Blue.

0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant, no hi faltis.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
2: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des de la ràdio, des del 107.3 de l'FM, és el torn de Melendi, Veneno i Arena.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Wadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant.
2: Va, vinga, agafeu els trastos que ens anem de vacances a Miami Beach amb en Xema Ribas.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà a Madrid dimecres vinent.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita, doncs, valorar les diferents possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els Comuns per aquests pressupostos. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat d'un sinistre viari amb una víctima mortal a la C-17 al terme municipal de Vic, a la comarca d'Osona, aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, un turisme ha patit una sortida de via i ha volcat, i a conseqüència de l'accident ha mort la conductora i única ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són 41 ja les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. No ens movem de la carretera perquè, pel que fa al trànsit, a hores d'ara ja hi ha retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, precisament als punts o als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des d'ahir divendres i fins demà diumenge s'està disputant el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar, doncs, l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I d'altra banda, la gran majoria de vehicles matriculats a Catalunya durant aquest 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Facon Auto, obtingudes per la CN. I tanquem amb els esports. El Barça juga a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, recordem, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. A més, seria el tercer títol de la temporada i encara a falta de disputar la final de la Champions la setmana vinent a Oslo. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem!

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí, a Ràdio Vilafant.

0: Perhaps kiss us, kiss us, kiss us. Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
1: 107.3 FM.
0: Plegats en aquesta peça musical, Sexeni i

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Tu relaxa't. Nosaltres aquí a Ràdio Vilafant et posem la banda sonora.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al camp dels enginyers Lluís Riera, 606 59 91 19. I a les forques Antoni Caselles, al telèfon 609 45 07 41. Excursió a Castella i Lleó de l'11 al 15 de maig amb Clau de Sol.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Suau, suau. Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal. I a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques...

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

Com no podia ser menys, també tenim temps per escoltar aquesta nova cançó de Juanes i Rawayana, Time Like Set de Sol.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Rejo Blues.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Gaudint i escoltant aquí a Ràdio Vilafant FM noves cançons com aquesta peça de Rau Alejandro, Dando Vueltas.

0: 97.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia, són les 12, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana i els Comuns. Aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, i si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Amb aquesta perspectiva, Illa encara no es vol avançar als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte definitiu pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un turisme va morir aquest divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i, per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials. Els fets es van produir el passat dimecres al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies de vacances en un viatge organitzat amb altres persones anaven al taxi amb la prostituta i quan un d'ells va intentar fer tocaments a la dona, aquesta es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia. Parlem també de cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts, el primer ahir divendres i el segon avui a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pel grup i els seus seguidors, ja que va acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat de l'any 2001. I en els esports, recordem que el Barça femení pot guanyar la Copa de la Reina aquesta tarda, disputa la final a Gran Canària a partir de les 7 davant l'Atlètic de Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: No sé a dónde voy, no es real.
6: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ens involucrem des de la ràdio a fer-te arribar totes les novetats discogràfiques que arriben aquí al 107.3. Cançó de Jennifer López i David Guetta, Save Me Tonight.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: Your husband is coming.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.5.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
6: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
7: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
6: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
7: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
6: Més informació i inscripcions a Figueres.lasalle.cat.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: 107.3 FM.
1: Nova cançó de Bad Gyal arriba amb aquest nou senzill, Màscara.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: és FM.
1: Estrenar una mica la White perquè Anita té una de les peces del seu Equilibrium, el seu àlbum, que està sonant molt. Varias quejas, Anita.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
7: La teva

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
1: Li posem ritme a la teva vida.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 590 de l'Esclat de Tenora corresponent als dies 16 i 17 de maig del 2026. Programa dedicat a la nostra música, a la nostra tradició i a la nostra manera d'entendre la cultura, les sardanes. Des d'aquí us acompanyarem amb les millors cobles, les peces més emblemàtiques i també amb novetats que mantenen viva aquesta dansa que ens uneix enrotllana, sense diferències, només amb el batec compartit de la música. Prepareu-vos per escoltar, recordar i, si podeu, fins i tot ballar allà on sigueu, perquè les sardanes no són només música, són sentiment, són identitat i són país. Comencem, doncs, l'Esclat de Tenora. I ho fem amb la sardana del compositor de Sant Feliu de Pallerols, en Narcís Paulís i Vila, que porta per títol Els cantaires de Sant Feliu. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona. I és a Sant Feliu de Pallerols que se'n va per a felicitar a l'amic i company l'Enric Colom, que el dilluns dia 11 va celebrar el seu 81è aniversari. Per molts anys, Enric!

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Els cantaires de Sant Feliu. És de Narcís Paulís i Vila. L'Alfons Ribes de Vilanova de la Muga, tota la família i la colla de les sardanes felicitem a la seva esposa, la Catalina Pujol, que el dilluns dia 11 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Catalina. He escollit la sardana del mestre Vicenç Bou i Geli, que porta el teu nom, Catalina. L'interpreta la Cobla Vila de la Jonquera.

de Vicenç Movigeli, interpretada per la Cobla Vila de la Jonquera, acaben d'escoltar Catalina. De Bartomeu, Vallmajor i Soler escoltarem Gironina. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a la Pilar Alonso de Girona, que també el dilluns dia 11 fou el seu aniversari. Per molts anys, Pilar.

Gironina, de Bartomeu Vallmajor, ens l'acaba d'interpretar la Cobla Ciutat de Girona. Del castelloní, Lluís Buscarons i Pastells és la propera. El seu títol, Muga avall, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. La Tere Masó, de Castelló d'Empúries, i tota la família la dediquen al seu marit, en Francesc Colls, per a felicitar-lo per al seu aniversari celebrat el passat dimarts, dia 12. Per molts anys, Francesc, de part de la Maria Teresa Font i també nostra.

De Lluís Buscarons acaben d'escoltar Muga avall, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. De Joan Carreras i Daga, la cobla Ciutat de Girona ens oferirà la sardana Amistat. En Xavi Roig de Figueres, amb ella felicita en Jordi Muixac d'Albons, que el dimarts dia 12 fou el seu aniversari. També en Joan Noguer de Barcelona, que ell fou aquest divendres dia 15. I a l'Anna Arroyo i l'Enric Noguer, que els celebren aquest dissabte dia 16. Per molts anys a tots.

De Joan Carreras i Dagues, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Amistat. De Sabadell, en Xavier Casanovas i tota la família feliciten a la seva esposa, la Montserrat Ribas, que ella fou el dimarts dia 12 que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat, també de part nostra. He escollit la sardana del compositor Agustí Borgunyó i Garriga, interpretada per la Principal de la Bisbal. El seu títol, El meu Sabadell.

0: Interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar El meu Sabadell. És de l'Agustí Borgunyó.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: De l'Enric Bernocell i Saló, gaudirem de la seva obligada de tible, Rialletes. Està interpretada per la principal de la Bisbal, el solista en Joan Parés. De Palau Saverdera, l'Àngel Barrot felicita el seu nebot, en Marc, que el dimarts, dia 12, va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Marc.

Joan Parés, el tible amb la cobla de principal de Bisbal, ens acaben d'oferir Rialletes. És de l'Enric Bernocell. Del Pont del Príncep, la Rosa Claparols i tota la família feliciten la seva nora, la Fàtima Pons, que el dimecres dia 13 fou la seva onomàstica. Moltes felicitats. Per a tu, també una obligada de tible. És del compositor Frederic Cirés. Florida Joventut, l'interpreta la cobla Ciutat de Girona. El solista, en David Plans.

David Plans, el Tible, amb la Cobla Ciutat de Girona, ens acaben d'interpretar Florida Joventut. És d'en Frederic Cirés i Puig. De Dani Gasulla i Porta escoltarem Dolça Aida, interpretada per la Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès. I és el Vendrell que se'n va per a felicitar en Jan Morros per al seu aniversari, celebrat el dimecres dia 13. Per molts anys, Jan, una forta abraçada.

La cobla Ressò dels Dansaires del Penedès ens acaben d'interpretar Dolça Aida, és d'en Dani Gasulla i Porta. Escoltarem ara una sardana d'un compositor que no l'he programat mai. És en Vicente Machacón y Granado, nascut a Alcántara, Càceres, que de molt petit va vindre a viure a Catalunya, Igualada. Porta per títol L'Aplec del Passeig. Està interpretada per la Principal del Llobregat. I és a Igualada que se'n va, per a felicitar a l'Antoni Tort i Roca amb motiu del seu aniversari celebrat el dijous dia 14. Per molts anys, Antoni.

La principal del Llobregat ens acaba d'interpretar l'Aplec del Passeig. És de Vicenç Machacón i Granado. El passat dijous, dia 14, els amics de Sant Joan les Fonts, la Lourdes Pagès i l'Albert Plana van celebrar el seu 49è aniversari de noces, per mosaix parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Estanislau Puntí i Alsina, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Sant Joan les Fonts en festa!

l'Estanislau Puntí, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar Sant Joan les Fonts en festa. De Josep Antoni López i Álvarez escoltarem Figueres a plec d'or. Està interpretada per la Cobla La Principal de Llobregat. Aquesta se'n va cap a València per a felicitar a la Montserrat Canela, que el dijous dia 14 fou el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat, molt de petons.

0: La principal de Llobregat ens acaba d'interpretar Figueres a plec d'hort, és de Josep Antoni López.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 16 de maig, a Tor, a les 10:45 hi ha ofici i tot seguit sardanes amb la principal de Banyoles. A Figueres, a la plaça Catalunya, a les 11 del matí, la colla Mediterrània Dansa farà un assaig obert a tothom. I no ens movem de Figueres. En els Caputxins, a les 6 de la tarda, hi ha el concert preaplec amb la cobla Ciutat de Girona. A Porqueres és la festa major. En els jardins de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla, la principal de Porqueres. Diumenge 17 de maig, a Santa Cristina d'Aro, festa de Sant Baldiri de Solius, a 11:45 del migdia, mitja audició amb la cobla Rossinyolets. A Fortià és la festa de la gent gran, a 12:45, a la plaça de Catalunya, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Maçanet de la Selva, a les 11, a la plaça de l'Església, hi ha sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Cabanes, a 12:45, representació Sembra de Pinyons i tot seguit sardanes amb la cobla, la principal de la Bisbal. Al Port de la Selva, 17è aplec de Sant Baldiri, a la 1 del migdia sardanes amb la cobla Arbocianca. A Sant Pau de Segúries, en el pavelló polivalent, a les 4 de la tarda hi ha ballada amb la principal de Cassà. A Castell d'Aro, festa de Sant Isidre, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Vilabreig, plaça 1 d'octubre, a les 5 de la tarda sardanes amb la Salvatana. A Llagostera, 44è aplec de Penedes, a les 5 de la tarda ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Sils, passeig Sant Cosme i Damià, a les 5 de la tarda ballada amb la cobla Flama de Farners. A Vilanant, a la pista de l'escola, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la cobla la principal de Banyoles. Les Planes d'Hòstoles, barri del Jonquer, a les 6 de la tarda hi ha sardanes amb els Rossinyolets. I a Figueres, 65è aplec, en la Rambla, matí 10:45 i tarda a 10:45. Cobles, Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. Us hi esperem. Per el dimecres, dia 20 de maig, en el Port de la Selva, és la festa de Sant Baldiri, a la plaça del Moll d'en Balleu, a la 1 del migdia, sardanes amb la Salvatana. A Barcelona, Casino l'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda, concert Premis Preludi, les millors sardanes del 2025, amb la cobla, la principal de Llobregat. Divendres 22 de maig, a Sant Feliu de Guíxols, en el Teatre Narcís Masferrer, a les 10 de la nit, concert de vigília de plec amb la cobla, la principal del Bisbal. Dissabte 23 de maig, a Sant Feliu de Guíxols, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre, hi ha ballada de vigília de plec amb la Bisbal Jove. Diumenge 24 de maig, a Sant Feliu de Guíxols, és la plec, en l'Espai Sardana, Jardins Juli Garreta, matí 10:45 i tarda a 10:45, cobles, Ciutat de Girona, Sant Jordi i principal de la Bisbal. A Bescanó, a la plaça de les Nacions, a 11:45 del migdia, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Palamós, en el Passeig de Mart, a les 12 hi ha ballada amb la cobla Baix Empordà. A Jafre, en el local social, a les 4 hi ha ballada amb la cobla, la principal de Cassà. I a la Jonquera és la festa de Pasqua de Pentecosta, sala de la Societat Unió Jonquerenca, a la 1 del migdia i a 6:45 de la tarda, sardanes amb la cobla,

0: Vila de la Jonquera. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Francesc Mas i Ros escoltarem Amics de Cassà. Està interpretada per la Cobla Marina. Amb ella felicitem a l'Alba Bastante de Cassà de la Selva, que el dijous dia 14 va celebrar el seu aniversari.

De Francesc Mas i Ros, la Cobla Marina ens acaba d'interpretar Amics de Caçar. De Carles Santiago i Roig gaudirem de la seva sardana Amics de les Roquetes, interpretada per la Cobla Marinada. I és a les Roquetes que se'n va, per a felicitar a l'Anna Maria Gomis i en Pere Mallofré, que el divendres dia 15 celebraren el seu 47è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Carla Santiago, la Cobla Marinada, ens acaba d'interpretar Amics de les Roquetes. Aquest passat divendres, dia 16, a Castelló d'Empúries, l'Esteve Garbolós ha celebrat el seu 96è aniversari. Moltes felicitats, Esteve. Per a tu, la sardana que ja sabem que t'agrada molt. Girona m'enamora, de Ricard Viladesau. L'interpreta la Cobla Montgrins.

La Coral Polifònica de Blanes, acompanyats de la Cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar Girona m'enamora, de Ricard Viladesau. En Joan Peralta, de Vinyonet de Puigventós, i tota la família feliciten a la seva esposa, la Maria Rosa Seguer, que el divendres dia 15 fou el seu aniversari. Per molts anys, Maria Rosa. Per a tu, la sardana del compositor Cifric Galbany. La nostra Costa Brava, l'interpreta la Cobla Montgrins.

de Cifric Galvany i Abril, la Cobla Montgrins, ens acaba d'interpretar La nostra Costa Brava. El compositor i amic de Banyoles, l'Esteve Palet i Ribes, diu que li faria molta il·lusió escoltar la seva sardana Mare, que li va escriure precisament a la seva mare i que aquest dissabte dia 16 fa 34 anys que ens va deixar. Aquí la tens, Esteve. Sempre és bo tindre un record als pares.

interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Mare, és de l'Esteve Palet i Ribes. De Joan Vila i Safont escoltarem la sardana que els hi va escriure els seus pares amb el títol de L'Àngela i en Joan de la Ciutat. Està interpretada per la Cobla Montgrins. I aquesta se'n va a Palau Saverdera precisament per a felicitar en l'Àngela Safont i en Joan Vila, que aquest dissabte és el seu 57è aniversari de noces. Moltes felicitats, família.

0: Joan Vila i Safont, la Copa Montgrins ens ha interpretat l'Àngela i en Joan de la Ciutat.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Passem ara a les estrenes. A Bellpuig, el passat dia 8, la Bellpuig Cobla estrenava la sardana de l'Òscar Barquer i Ferrús amb el títol de El dolç somriure de la Mona.

La Bell Puigcoble ens acaba d'interpretar El dol somriure de la Montse. És de l'Òscar Barquer i Ferrús. Es va estrenar a Bellpuig el passat dia 8. I aquest mateix dia, i la mateixa cobla, també va estrenar la de l'Anna Abad i Gils, El misteri de la dansa perduda.

misteri de la dansa perduda, de l'Anna Abad i Gils, ens l'ha interpretat la Bellpuig Cobla i fou estrenada a Bellpuig el passat dia 8. El diumenge passat dia 10, a Caldes de Malavella, en el seu aplec, fou estrenada la sardana del compositor gironí en Josep Antoni López i Álvarez amb el títol de Els amics de l'Hereu Riera. La va interpretar la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat Els amics de l'Hereu Riera. És de Josep Antoni López i fou estrenada el passat dia 10 a Caldes. En aquest mateix plec, la Cobla Sant Jordi va interpretar la sardana del mestre Francesc Mas i Ros, L'Hereu Riera. Escoltem-la.

L'hereu Riera, de Francesc Mas i Ros, l'ha interpretat la Copa Sant Jordi. Tot seguit, escoltarem una sardana que tots els del curs de les sardanes de Vilabertran la dediquem a en Josep Hilari amb tot l'afecte. És d'en Joaquim Soms i Gené, Catalans a l'Alcàrria, l'interpreta la Cobla Salvatana, i qui la canta és en Jordi Giró i en Josep Maria Vinyes.

Jordi Giró i Josep Maria Vinyes han cantat, acompanyats de la cobla salvatana, Catalans a l'Alcàrrie, de Joaquim Soms i Gené. De Francesc Vilaró i Carbonell escoltarem Mar de Tamariu, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

Interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Mar de Tamariu, és de Francesc Vilaró i Carbonell. Ens acomiadarem amb la sardana d'en Florenci Maunell i Marimon, L'Aplec de Figueres, està interpretada per la Cobla Sant Jordi, i que la podran ballar aquest diumenge en la Rambla de Figueres en el transcurs del seu aplec. El nostre desig, que tinguem un bon aplec i un bon dia. Fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: La vostra sintonia preferida. Com cada setmana estem aquí per oferir-vos orquestres i conjunts de casa nostra i també de fora, perquè no passem aquesta línia vermella que separa la música de casa nostra a la música anglesa, francesa, italiana principalment. Doncs avui us presentem una orquestra de casa nostra, concretament l'Alcatraz.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
0: Doncs sí, senyors, l'Embalat us porta avui l'orquestra Alcatraz. L'Alcatraz es va formar l'any 1972-73 a través de quatre músics dissidents del grup Los Canarios, aquell grup de moda que va ser pels anys 60 que van fer aquell tema, aquella cançó tan important que podrem escoltar ara començant el nostre programa. Us en recordeu d'aquell Ponte de Rodillas? Doncs som-hi. Tots aquests components després, en aquella època, formaven part de Los Canarios.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Hola amics, què tal, com esteu? Ben retrobats novament a través de...

Los Canarios, Ponte de Rodillas, un èxit del complet de la banda als anys 60. Als anys 72, quatre membres d'aquesta banda es van separar d'ella i van formar el grup anomenat Alcatraz. A continuació va ser Alcatraz l'orquestra. Continuem amb la formació de l'any 1972. Alcatraz, me cansé de rogar-li.

I continuem aquí a través de la teva sintonia a l'orquestra Alcatraz en aquest Bésame, Bésame Mucho.

0: programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: I continuem en aquesta formació del centre de la península Ibèrica en un popurri de conga. Alcatraz en conga a tots vosaltres.

través de la teva sintonia continuem disfrutant, ballant o escoltant la música de Festa Major, la música de l'orquestra Alcatraz, ara millor dit, Bailando.

Va ser l'any 1972 quan es van separar quatre músics del grup Los Canarios i junt a tres nous músics. Doncs l'any 1973 van començar aquesta orquestra Alcatraz, i no va ser fins l'any 1985 que no van definir el seu estil i la seva forma en el món de les orquestres. Per això, a partir d'aquell moment, es van dir Alcatraz, l'orquestra. I acabem aquesta mitja part en un balset de l'orquestra Alcatraz. Què serà, serà?

0: L'orquestra, com a clara definició dels seus objectius, va col·locar el nom d'Alcatraz, l'orquestra en capçalera de les millors orquestres del país. Premiats en el Premi Arte a la millor orquestra de ball i la seva trajectòria musical. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. A l'embalat hi trobaràs petites i grans formacions musicals de casa nostra i també foranes, que ens porten la música aquella que ens fa recordar tants temes que vam ballar i possiblement els que estem ballant encara. L'embalat, ja ho saps, música per embalat, música de festa major, música per escoltar, música per ballar, en una paraula, música per disfrutar-la. I després d'aquest parèntesis promocional del nostre programa, continuem endavant i ara ho fem a l'Orquestra Alcatraz i a rima de Pas Doble. Som-hi!

I continuem amb l'orquestra del Catedral, ara en un tema que podríem dir que és històric. Concretament va ser registrat pels equips tècnics de l'Embalat un dia de festa, concretament a la piscina de Vilafant. Aquesta orquestra va començar l'actuació, va començar la tramuntana i no van poder acabar la seva actuació, ja que la tramuntana tan forta s'emportava els instruments i la gent marxava perquè feia molt de fred, a ple estiu. Concretament van poder gravar algun tema, i entre ells aquest, el Silencio. Possiblement sentireu una mica de vent que sonava pels micròfons, però vaja, creiem que la gravació es pot reproduir i es pot escoltar.

una preciosa adaptació del silenci en la tramuntana de fons. I continuem en temes romàntics del Alcatraz. Per exemple, aquest tema, Vivir la vida amándote, Orquestra Alcatraz.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: I seguint la línia romàntica de l'Orquestra Alcatraz, escoltarem la versió que fan de Consolanca Palidez. Entre vosaltres, l'Orquestra Alcatraz.

Aquesta és d'alguna manera la línia romàntica de l'Orquestra Alcatraz, Alcatraz Orquestra, l'orquestra millor dit. I continuem escoltant ara a una mica de ritme d'aquesta mateixa orquestra, concretament ballant els Robert Robo.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Amics i amigues, ha arribat al final del nostre programa. Us desitgem a tots que sigueu molt i molt feliços. Avui em puc gaudir dels èxits de l'orquestra Alcatraz, l'orquestra. I deixant enrere ja l'ho passat, us emplacem al proper programa. I mentrestant, que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: Una de les tradicions més arrelades en les nostres

Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.

0: Bon moment per estar aquí en el 107.3 de la FM. Això et permetrà escoltar la nova d'Abraham Mateo. Què tal te va sin mi? No sé.
1: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana dediquem el programa a una estrena que, al mateix temps, és una reestrena. Parlem de Kill Bill, de Hall Bloody Affair, el muntatge que volia estrenar originalment en Quentin Tarantino als cinemes amb algun afegit. Al Ningú ens centrem molt en l'actualitat, però de tant en tant ens ve de gust repassar sagues mítiques de manera més genèrica, aprofitant l'estrena d'alguna seqüela. Per tractar pel·lícules més antigues, tenim l'spin-off per a mecenes, Videoclubbers. De fet, els volums 1 i 2 de Kill Bill els teníem pensats per a Videoclubbers, ja que allà havíem analitzat les tres pel·lícules anteriors de Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction i Jackie Brown. Inclús també True Romance, que compta amb guió seu. Deixeu-me fer una mica de publicitat i recomanar-vos que us feu mecenes i els escolteu. El cas és que hem pensat que l'estrena de The Whole Bloody Affair era una bona excusa per analitzar aquí Kill Bill com un conjunt. Avui ens acompanya, com no pot ser de cap altra manera quan parlem de Tarantino, en Jacint Casademont. I qui us parla, en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema.

0: ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà de Los Angeles fins al Japó per fer-nos amb una espasa de Hattori Hanzo. Comencem!
1: No, kiddo. This moment. This is me in my most masochistic.
2: Bill, it's your baby.
0: I aquesta setmana arriba Kill Bill, The Whole Bloody Affair, aquesta pel·lícula, la quarta pel·lícula de Quentin Tarantino, escrita i dirigida per ell mateix, que és una combinació de Kill Bill volum 1 del 2003 i Kill Bill volum 2 del 2004. Unes pel·lícules que originalment es van concebre i produir com una sola pel·lícula, però que finalment es van dividir en dues parts. Parlarem de tot això molt i força, i avui ens acompanya, com no pot ser de cap altra manera, quan per aquí passa Quentin Tarantino, que en Jacint Casademont. Què tal, Jacint, com estàs?
3: Doncs bé. Qui em tenia que dir que acabaria parlant de Kill Bill com una sola unitat?
0: Sí, i com una estrena, pràcticament, podríem dir, perquè... Sí. Bé, doncs, parlem d'aquest Kill Bill. Jo, abans que res, et preguntaré, Jacint, com vas veure per primera vegada el volum 1 i el volum 2 i quin record, si és que en tens algun, d'aquell moment.
3: Doncs el tinc molt vívid, però moltíssim, perquè el primer volum vaig ser els primers en veure els d'Espanya i Catalunya i d'Europa, segurament, per no dir a tot el món, perquè em sembla que tu també, ja que va ser el Festival de Sitges de Catalunya. O sigui que el vaig veure ja, me'n recordo una expectació increïble. Recordo que va ser el primer cop que vaig utilitzar la caixa per treure una entrada, perquè jo mai ho havia utilitzat. Abans d'internet, amics, abans que tothom tingués internet a casa, tenies que anar al caixer a la caixa, compra d'entrades, i comprava, sortia un cartronet, si no recordo malament, de color groc i no sé què, i jo era la teva entrada. I era una entrada de cartró, una cosa supercutre. I vaig anar allà amb els meus col·legues, em sembla que em van aconseguir entrar tots tres, i jo me'n recordo l'expectació que hi havia, més que res perquè Tarantino, amb l'última pel·lícula que havia fet, que era Jackie Brown, la gent... com s'havia encisat en general, tot i que jo no, jo trobo que són les seves millors pel·lícules, però sí que hi havia molta expectativa de com tornava a la palestra de manera espectacular. I se sabia que era una pel·lícula d'arts marcials, poqueta cosa més, i clar, quan vaig arribar allà, vaig obrir els ulls, només començar, i em sembla que no vaig clocar més de tres vegades en tota la pel·lícula fins que va acabar, i vaig sortir allà amb ganes de veure la 2 com fos. I la 2 la vaig veure al cinema. Ja no a Sitges, sinó a un cinema normal.
0: Doncs experiència compartida, és a dir, la primera sessió jo també la recordo molt bé, va ser el Festival de Sitges. Diria que va ser un dissabte al matí a les 8:15, vull dir que déu-n'hi-do enfrontar-se amb aquesta pel·lícula a aquestes hores. A més, jo havia passat aquella setmana mig constipat i anava allà, diguéssim, com ja sortint, però que encara, saps, estava allà una mica mig fotudet, no? Però és que no m'ho volia perdre de cap manera. Aleshores, fos quina fos el teu estat de salut, aquell dia havies d'estar allà per veure la quarta pel·lícula de Quentin Tarantino. I llavors el volum 2, que ja va arribar doncs uns 6 mesos després aproximadament, perquè Tarantino no va poder anar aquell any a Sitges perquè estava editant i treballant amb el volum 2, ja va ser en cinema convencional. Sí que vaig trobar a faltar, perquè clar, Sitges i tal, la vam poder veure en versió original, en cinema tradicional, ja hi faltava aquell ambientillo que havia hagut a la primera pel·lícula, també la vaig veure doblada la primera vegada, i la pel·lícula també és molt diferent, no? La segona part del volum 2 respecte al ritme que és la primera, aleshores em va agafar una mica més de baixona, tot i que em continua agradant, i he de dir que, havent-les vist doncs, de seguides i en un sol, diguéssim, en un sol conjunt, un tot, el volum 1 i el volum 2 guanya, i aquestes dues parts que es poden sentir en certa manera bastant separades pel to, no s'hi senten tant si la pel·li és com un conjunt. Però bé, bé, jo... Bueno, no sé tu com, quina perspectiva tens amb el temps de la pel·lícula, però jo, doncs, ara que l'he tornat a veure després de... Feia temps, que no les veia altra vegada. Em sembla... O sigui, això em passa en totes les de Tarantino. Cada vegada que les veig, o si deixo passar el temps, em semblen millors. I que Kill Bill m'ha semblat inclús millor que la primera vegada que les vaig veure.
3: Ostres, millor que la primera vegada? No sé què dir-te, però sí que, clar, passen els anys, ja són unes dècades que han passat des que es va estrenar, i sí que ho veus potser amb uns altres ulls. Un tema tan absurd i tonto com la paternitat o la maternitat, que en el seu moment ens semblava, bé, una trama de fons, que ens semblava un bon motiu per una venjança i de més, ara que sóc gran i he sigut pare i de més, sí que ho veig amb una altra perspectiva, perquè m'ho prenc molt seriosament. Escolta, que hi ha una criatura pel mig, que ha sigut mare o ha sigut pare o el que tu vulguis, i la figura que fa en Bill de pare, d'amagat, i comporta que no sàpiga qui és la seva mare. O sigui, jo ho veig tot amb una perspectiva diferent, argumentalment. O sigui, el que va passar de ser una pel·lícula d'arts marcials i molt Tarantino, ara és una pel·lícula que la veig potser més profunditat de la que potser vaig veure en el seu moment. I després, formalment, trec el barret, perquè ja en el seu moment ho vaig tenir molt clar, i ara que han passat les dècades veient-la diferents vegades, aquest tipus de pel·lícules que fa Tarantino és que no se m'acut cap altre director que les pugui fer. Perquè Tarantino és un tio que es fot reptes pel cap, va dir que volia fer la millor coreografia d'arts marcials de la història, no ho ha aconseguit segurament, perquè hi ha molta història darrere, però que en una sola pel·lícula tinguis tants moments èpics d'arts marcials, de cares a cares, de mil coses diferents, i que funcioni i estigui tan ben fet, és que només ho pot fer ell.
0: Doncs sí, parlaves, i si vols ja obrim el meló de la producció, perquè parlem del guió, com es confecciona això, que és una idea no només de Quentin Tarantino, sinó també d'Uma Thurman, que de fet entre ells dos dissenyen aquest personatge que és la núvia durant la producció de Pulp Fiction, no? I si tu veus els crèdits de Kill Bill, atribueixen el personatge de la núvia a Q i U, que doncs, són les inicials de Quentin i Uma.
3: Jo me'n recordo que el que es diu és la llegenda que quan va ser l'aniversari de l'Uma Thurman, Quentin Tarantino va acabar d'escriure el guió i li va portar, i aquest va ser el seu regal d'aniversari. De si han fet la història junts, però qui l'escriu és Tarantino, i el dia puntual aquell li va portar el guió com ja ho tenim, ja podem fer la pel·lícula quan vulguem.
0: Sí, de fet Tarantino es va passar un any i mig escrivint el guió de la pel·lícula mentre vivia a Nova York, concretament entre el 2000 i el 2001, i passava molt de temps amb Uma Thurman i la seva filla petita, recent nascuda, Maya Hawke, que doncs l'acabem de veure a Stranger Things. Jo ara també repassant, o sigui, havent vist Stranger Things de manera recent i havent vist altra vegada aquesta pel·lícula, com aquell que diu abans d'ahir, el Kill Bill, l'altra vegada, s'assemblen tantíssim, o sigui, els hi veig uns gestos, o sigui, hi ha un moment que semblava, Maya ha crescut una mica o és humà? És que és brutal, eh? Com s'assemblen les dues?
3: Home, malament si no, també t'ho dic.
0: No, ja, però vull dir que del pare,
3: al pare li veig
0: poquet. O s'assembla
3: només a l'Uma o també s'assembla a l'Ethan?
0: No, Uma, jo crec que és 90% Uma, 10% Ethan, eh?
3: Vull dir... Perquè ja saps que també hi ha el rumor, la llegenda urbana, que no és filla l'Ethan.
0: Ah, no, veus, això no ho sabia, però...
3: Hi ha la llegenda urbana que és filla de Tarantino.
0: Home, jo...
3: No, sí, perquè en aquella època érem molt, molt, molt amics i sempre hi ha hagut rumors de que... Alguna cosa va passar i va acabar cristal·litzant en...
0: Bueno, per sort, a Tarantino no s'assembla.
3: No, sí, gràcies a Déu.
0: S'assembla
3: ja
0: molt a la mare.
3: Ja veurem les criatures de Tarantino si s'assemblen a ell o a la seva
0: ara.
3: Mare.
0: Exacte. Perquè... Bé, total, que es va retrobar durant aquesta època, aquests anys, aquesta Uma Thurman ja més madura, que ja era mare i va influir doncs, de manera directa com Quentin Tarantino va escriure el personatge de la núvia, no? És a dir, és durant, jo diria, no sé si ho sabies, a final de la redacció del guió que es va plantejar el fet de que la filla fos viva. És a dir, no és una idea que tingués ell pensat d'entrada quan es va posar a escriure el guió.
3: No ho sabia pas.
0: Bé, hem de dir que Tarantino també desenvolupa moltes de les característiques del personatge de la núvia a través del personatge de Shoshana Dreyfus en la pel·lícula Inglourious Basterds, que és posterior, és del 2009, però en la qual ja hi treballava abans de Kill Bill. De fet, Dreyfus havia de ser una assassina que tenia una llista de nazis que anava eliminant a mesura que els matava, no? Aleshores, Tarantino trasllada aquest concepte a la núvia i va reelaborar el personatge de Dreyfus, perquè no és exactament així quan la veiem a Inglourious Basterds.
3: Però bé, també, si anem tirant cap enrere, a Pulp Fiction, Uma Thurman parla que li han ofert un paper en una sèrie de Fuerza 5, que al cap i a la fi torna a ser el que veiem aquí.
0: Sí, sí.
3: O sigui que les idees de Tarantino és el tio més reciclador del món, no només agafa idees als altres i les recicla, sinó que també recicla les seves pròpies idees.
0: I tant, i moltes, moltes hi ha moments en aquesta pel·lícula que són pur Tarantino i que repetirà o que ja hem vist d'altra manera en pel·lícules anteriors i veurem en posteriors. Thurman, per cert, cita també com a inspiració a Clint Eastwood com a Blondie a la pel·lícula El bueno, el feo y el malo, com a gran inspiració, més que res perquè Clint Eastwood passeja per aquella pel·lícula, quasi no diu res, però construeix tot un personatge, no? I això era el que volia ella aconseguir per la núvia. I per altra banda, el personatge de Bill, que doncs ara en parlarem, no? Recau en David Carradine, Tarantino pensa o escriu el personatge de Bill pensant en Warren Beatty, que jo ara mateix de cap manera no me'l puc arribar a imaginar, no? Però a mesura que el personatge es desenvolupa i el seu rol requereix més temps en pantalla, i sobretot el fet de requerir entrenaments en arts marcials, reescriu el paper perquè encaixi en David Carradine, no? Que perfectament podia ser una versió fosca del seu personatge a la sèrie Kung Fu. Hem de dir que Warren Beatty igualment ell va rebutjar el paper perquè no volia estar lluny de la seva família durant el rodatge de Xina, i Tarantino, hem de dir que també va arribar a considerar Bruce Willis pel paper, tot i que doncs, va recaure perfectament en David Carradine.
3: Potser és la peça més fluixa de tot plegat, eh? Jo ho he de dir. Carradine, admeto que és un tio que té una llegenda que arrossega al seu darrere i ha fet infinitat de pel·lícules perquè ens quedem en Kung Fu, però Carrera a Muerte, i ha fet mil productes que la gent que li agrada una mica regirar els prestatges o videoclub se n'ha fet farts. Però per mi, un acte com Warren Beatty, la dimensió del personatge hauria augmentat encara molt més. O sigui, jo crec que un actor de caràcter que fos un molt bon actor, jo crec que li hauria donat una potència encara més gran al personatge de Bill. Que no dic que estigui malament ni molt menys, però sí que, per mi, és de les poques coses que dic, m'he quedat amb les ganes d'una mica més. Tot i que Carradine, segurament en aquesta pel·lícula, és la seva millor interpretació de lluny de tota la seva carrera. O sigui, no crec que passés del 6 amb la majoria de produccions i aquí està a un 7 o un 8. Però tot i això, hòstia, m'hauria agradat que un actor que pogués la seva carrera fent un paper així, un actor de talent.
0: Sí, però de totes maneres crec que li encaixa molt bé per la qüestió de les arts marcials que esmentàvem ara, no? Vull dir que hi ha pocs actors que... No és aquí que dius, vinga, agafo a John Travolta, no? No.
3: Però a veure, que tampoc ens flipem, que Carradine tampoc era un expert en arts marcials.
0: No, però ho simulava molt bé.
3: Sí, exacte. És que el mite de Kung Fu i després no sabia cardar una patada recta, però bé, sí, entenc el que vols dir, que encaixa per el seu background, però no sí, perquè realment sigui aquí el puto crac.
0: I tu com a espectador tampoc has de fer massa feina, perquè te presenten a David Carradine i ja està, ja té la seva motxilla, aleshores tu ja et pots imaginar o t'inventes al teu cap un passat, no? L'altre protagonista també important dintre de tot el rodatge va ser Daryl Hannah, que interpreta el paper d'El Driver, que després de veure la seva interpretació a First Target, Quentin Tarantino, a més veient unes certes similituds físiques amb Uma Thurman, doncs s'inspira i crea aquesta rivalitat, no?, entre els dos personatges. Hannah, sobretot, l'hem tingut associada a la comèdia, malgrat doncs, que ha fet una mica de tot, no? Vull dir que des de Blade Runner i altres coses d'acció, etc. I també construeix un dels personatges més icònics.
3: Sí, sí, però també... No, i aquesta no la critico, eh? Però la llàstima del Hannah és que a part d'un, dos, tres Splash, mai ha tingut aquella gran pel·lícula. Sempre va ser una actriu d'aquelles a Hollywood que estava a punt de ser la reina de Hollywood i sempre es quedava a una passa per darrere. Que és una llàstima, perquè jo crec que és una actriu bastant bona, bastant vàlida, i el que tu comentaves, que té diferents registres, i com a contrapartida del personatge de la núvia, jo crec que encaixa bastant bé. Perquè és això, és una versió distorsionada o diferent del personatge de l'Umbia, i sí, encaixa en aquest sentit.
0: Parlem del rodatge de la pel·lícula. Hem de dir que quan Uma Thurman es va quedar embarassada just abans de començar el rodatge, Tarantino va endarrerir la producció. I és per això que el rodatge comença el 2002, tot i que doncs, les escenes que es presenten fora d'ordre cronològic, no? Perquè després, ara, quan anem comentant els diferents capítols, doncs és com una mena de puzzle, no? La llista no va ordenada, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, sí que la pel·lícula es va rodar de manera cronològica, que és estrany, perquè poques pel·lícules es roden de manera cronològica i aquesta, que no necessitava pel seu muntatge, va i es roda d'aquesta manera, no?
3: Ja, però també ho entenc, eh? Jo crec que pels actors és lògic i normal, si fas cronològicament sempre entens molt millor. Però cronològicament vol dir que 10 anys abans van gravar les escenes on estava entrenant Uma Thurman?
0: Exacte, no? Això...
3: Sí, quan feia Pulp Fiction li va dir gravem unes escenes sí, per una possible pel·lícula.
0: Era Boyhood, van fer... Bé, les coreografies, també important, el coreògraf és Yun Wu Ping, que té doncs, crèdits com de Matrix, no? Que va ser l'assessor d'arts marcials de la pel·lícula, és un element clau, sobretot en la primera part de la pel·lícula.
3: Sí, bueno, i que s'ha de dir que són magnífiques. Les arts marcials que veiem en pantalla no poden ser arts marcials normals. Ja. O sigui, han de ser coreografies pensades perquè llueixin en pantalla.
0: Un espectacle.
3: Sí, exacte, és un monopart, és com quan vas a un espectacle d'un parc temàtic i veus els stunts, que no és real el que fan, sí que és real, però vull dir que ho fan d'una manera perquè la càmera ho vegi bé, el públic ho vegi bé, doncs aquí igual. I són arts marcials, no només que han de ser pensades per la pantalla, sinó que t'han de recordar els moviments de les pel·lícules que tu tragaves de petit dels 70 i 80 dels marcials. O sigui que és un estil molt concret i que el coreògraf aquest, que per exemple Matrix ho fa d'una altra manera diferent, aquí t'ho fa d'una altra manera diferent, que és ben bé que té els atributs, aquell tipus d'arts marcials que tu feies als videoclubs. I em sembla magnífic perquè això s'ha perdut, no existeix. A les coreografies són, un, molt seques, cosa que a mi no m'agrada quan són tan seques les coreografies, i dos, no són espectacle, no són divertides les coreografies, ara són matemàtiques seques. I abans era anar-te a divertir i deixar volar la teva imaginació i fer alguna coseta més enllà del que era possible. I aquí ho fa, i això m'encanta.
0: Sí, de fet, arran d'això que estàs explicant ara, Jacint, Tarantino explica que la part més difícil de fer de la pel·lícula va ser intentar posar-se en un lloc diferent com a cineasta, no? És a dir, competir amb altres directors d'acció, perquè Tarantino no és un director d'acció, de fet, ell és conegut sobretot per les escenes de diàleg, que és el seu punt fort, i en aquest cas doncs, va fer doncs, aquesta part bastant més difícil.
3: I ho va fer de puta mare, és el que sí. Dic, o sigui, que un director que ve d'això de filmar gent xerrant de cop i volta es marqui una coreografia amb no sé quantes persones i que et quedi bé, és molt complicat. I
0: brutal.
3: És Tarantino, amic.
0: Sí, sí. Recordem el que hem dit abans, la pel·lícula es va rodar de manera conjunta perquè havia de ser una sola pel·lícula, per tant el rodatge de tot plegat va durar 155 dies i va comptar amb un pressupost de 55 milions de dòlars, també conjuntament les dues, o única pel·lícula, que de fet ara ja podem parlar d'una sola única pel·lícula, que és el que s'acaba d'estrenar ara mateix. L'equip, hem de dir que també va evitar utilitzar efectes generats per ordinador, perquè podien haver-los utilitzat perfectament ja en aquella època. Van voler fer servir efectes pràctics. És el que sobretot s'utilitzaven al cinema xinès dels anys 70, especialment directors com Chan Che, que feia servir extintors, també condons per fer volar la sang, no? Aleshores, Tarantino va reunir el seu equip i els hi va dir: fem veure que som nens petits i estem en una pel·lícula de Super 8 en el nostre pati sense tots aquests recursos. Aleshores, aquí hem de ser enginyosos, és el més important. I a partir d'aquí, doncs, es comencen a inventar històries per fer tot això de manera pràctica.
3: Bé, el més mític és l'aterratge que hi ha a Japó, que la maqueta és la maqueta de la pel·lícula Godzilla. Ja només jo quan ho vaig descobrir em vaig emocionar. Que es veu perfectament que és una maqueta, que cotreja tot el que tu vulguis, però és una maqueta de Godzilla, amic. I una maqueta de Godzilla s'ha de reverenciar.
0: Totalment. Com a anècdota curiosa, també desgraciada, hem de dir que a la part final del rodatge, Uma Thurman es va fer mal en un accident de cotxe mentre filmava l'escena en què conduïa cap a Bill, no? De fet, ella ja va avisar que no se sentia còmoda conduint i va demanar que ho fes un doble. Però Tarantino li va assegurar que tot era segur. El cas és que ella va perdre el control del cotxe, va xocar contra un arbre, va patir una commoció cerebral i també es va fer mal en el genoll. Segons Thurman, Miramax només va dir que li donaria les imatges de l'accident si signava un document que els exonerava de qualsevol conseqüència del dolor o patiment futur que pogués ella patir. De fet, això va trencar, podríem dir, la relació entre Uma Thurman i Miramax, que va empitjorar a partir d'aquí durant molts anys. I finalment Miramax va publicar les imatges el 2018 després de que Uma Thurman denunciés la situació a la policia aprofitant o arran de les acusacions d'abusos sexuals contra Harvey Weinstein. Doncs d'aquesta manera es va resoldre aquest tema que també doncs, va ser prou important.
3: Sí, tot i que jo en el seu moment tampoc recordo que tingués gaire importància, quasi no es va mencionar aquest fet, almenys que jo tingui constància. Sí que a mesura que va anar passant el temps... Veies que Tarantino i Uma tampoc tenien la mateixa relació que abans i de més, es va anar descobrint això, que hi havia hagut aquest problema al rodatge, que bé, és una llàstima, perquè no ho neguem, és culpa de Tarantino, perquè al cap i a la fi el màxim responsable en un rodatge és Tarantino, i Tarantino, tot i que sigui el meu déu fins a cert punt, doncs la caga, i aquí la va cagar moltíssim perquè no va escoltar el que li demanava l'actriu protagonista de la pel·lícula, que jo en cap cas crec que Tarantino tingués mala fe i li volgués fer mal, i no crec que hagués permès que es pogués fer mal, però digue-li John Landis amb el nen i l'actor aquell, saps? Tampoc crec que esperés que passés una desgràcia, però aquestes coses passen. Sí que molt malament per Tarantino, molt bé per Uma Thurman per reclamar el que era seu, i Weinstein cap per baix, si pot ser.
0: Totalment. Molt d'acord. Doncs bé, anem ja pel muntatge de la pel·lícula, una pel·lícula que estava planificada i rodada com una sola pel·lícula, i tornem a esmentar el personatge Harvey Weinstein, conegut perquè els cineastes retallessin les seves pel·lícules. Amb Tarantino potser no s'atrevia tant, perquè Tarantino marcava i si no se n'anava a treballar amb algú altre i tampoc això ho volien, i va suggerir dividir-la en dues parts. És a dir, conservem tot el teu metratge, d'aquesta manera ho fem en dues pel·lícules, no en una sola. De fet, això va permetre a Tarantino no haver de retallar escenes, com per exemple tota la seqüència d'anime, que aquesta, doncs, Weinstein, per exemple, la volia fora. I s'anuncia ja que seran dues pel·lícules el juliol del 2003. De les influències, hem de dir que després, jo, quan analitzem la pel·lícula, ja anirem traient algunes, no? Però bàsicament és... Jo crec que si tu vols conèixer Quentin Tarantino, vols saber el que li agrada a Quentin Tarantino, has de veure Kill Bill. I veient només si tu vols Kill Bill, ja pots agafar tots els referents, perquè bàsicament aquí que hi ha arts marcials, pel·lícules de samurai, Blaxploitation, Spaghetti Western, no? Pel·lícules exploitations dels anys 70, tot això està aquí, no? De fet, hi ha només els títols de crèdits inicials de la pel·lícula, amb aquest homenatge als Shaw Brothers Studios, que eren famosos per les seves pel·lícules d'arts marcials, amb el logotip aquest de Shaw Scope, que també fa servir aquest efecte que es diu el crashing zoom, no?, que feien servir les pel·lícules xineses, no?, aquest zoom ràpid que acabava amb un primer pla del protagonista. Bé, tot això, aquestes influències, ho deixa anar aquí amb tot el que li agrada.
3: Bueno, cinema italià, sèrie B, Brian De Palma, és que és una amanida. És una ensaladilla russa on hi ha tot el que li mola a ell, amb molta maionesa i que fa baixada. No, és magnífic, i és que és això. Tu pots veure la pel·lícula, no sapiguet res de cinema en general, però és que et sonen, perquè és tot tan pop que forma part de la teva vida. Per molt que hagis estat enterrat dins una cova, t'acabaràs dient, hòstia, això em recorda a tal pel·lícula, que potser no és aquella pel·lícula en concret, i fa referència al gènere en si. Però sí, sí, és continu, i després agafes a algun dels llibres que té Tarantino, on te detallen una per una cada cosa que fa referència, i dius, clar, és que aquest senyor és una enciclopèdia, és la Wikipèdia que té al seu cap que es munta les seves pel·lícules, mai millor dit.
0: Totalment.
3: És el cas perfecte.
2: Mommy, I'm home.
4: Hey, baby. How was school?
2: Mommy, can I put you on the TV room?
4: Oh, that good-for-nothing dog of yours? Got his little ass in the living room and acted a damn fool. That's what happened, baby.
2: Ronnie did this?
4: Baby, now you can't come in here. There's broken glass everywhere and you could cut yourself. This is an old friend of Mommy's I ain't seen in a long time.
5: Hi, honey. I'm Mr. Steve.
0: Doncs, si et sembla bé, ho farem seguint el que és la pròpia dinàmica de funcionament de la pel·lícula, que és per capítols. Tenim aquí 10 capítols per endavant. Començarem per aquest capítol 1, que és aquest enfrontament amb Bernita Green, que comença la pel·lícula, podríem dir, bastant forta, amb el personatge de Vivicia Fox com a protagonista, que és una actriu que hem vist en pel·lícules com Independence Day, la mítica El Diablo Metió la Mano, doncs allà també sortia Vivicia Fox, una pel·lícula que sempre m'agrada reivindicar sempre que puc. I bé, no sé, Jacint, què en tens a explicar d'aquest capítol 1?
3: Ah, doncs bona porta d'entrada, no? Una mica enmig del no-res, una trama... Bé, bueno, una trama, no... És que una escena bastant mítica, jo, o sigui, ja, és d'aquelles que et queden gravades al cap, al cervell, en un primer moment que la veus, que és molt eslàstic, és molt violenta, però alhora és molt divertida, jo crec que... I a més això, els suburbis americans, que és una cosa que a mi em té fascinat, d'aquestes triquiñuelas que es fan entre elles, és molt contundent, però és molt divertida tota aquesta escena.
0: Aquí, ja com sempre, tot i que en aquest moment encara no ho sabem, però sí que ho sabem llavors com guixen aquest bloc amb la llista de gent que ha de matar, és la segona de la llista, Bernita Green, per tant, ella ja ve de fer una feina prèvia de la qual encara nosaltres no tenim ni idea, no? I té aquesta seqüència de mestressa de casa, no? Amb una filla de 4 anys... superfeliç i dos dones lluitant, carregant-se el menjador i carregant-s'ho tot, no? Que tu saps en aquell moment, dius, home, i això? T'has d'imaginar una mare perfecta de família, en realitat allà s'amaga una assassina a sou, no? Vull dir que és el gran secret de la pel·lícula, i el moment aquell en què s'atura l'autobús de l'escola i entra la nena a la porta i elles, doncs, diguéssim, paren tota l'acció i li donen les culpes al gos del desastre de com han deixat tot el menjador.
3: Aquest era un tema recurrent dels 90, dones que feien vida normal però que en realitat eren assassines, perquè això John Waters ja ho va tractar, els assassinats de mamà, si no recordo malament, i no va ser també la Daryl Hannah que feia un paper així? A memòria letal, pot ser?
0: Sí, ara no ho recordo
3: exactament.
0: Que també
3: era una mestressa a casa normal i corrent que de cop i volta descobria, hòstia, com estic picant la ceba, no? I va dir, ah, sí, que en realitat sóc una agent de govern, una assassina encoberta. Doncs això era un tema molt recurrent als 90, jo recordo els 90, això i quatre coses més, doncs moltíssim. I em fa gràcia que Tarantino també ho plasmés. I també aquesta obsessió amb els suburbis que us comentava abans, que també és molt dels 90,
0: sí. Perquè
3: tota la sèrie s'hi feien referència, i això intentar recuperar l'esplendor dels anys 50 i tot el que s'hi amagava darrere, que també era un tema obsessiu de David Lynch. O sigui, els suburbis és un tema obsessiu de tots els directors de Hollywood o d'Estats Units, ja està.
0: Molt bé, anem al capítol 2, La núvia esquitxada de sang. Hem de dir que en aquest cas sí que ens mostra aquest flashback ja directament en blanc i negre. Anem descobrint què és el que li ha passat a la núvia. I aquí veiem a dos actors que són pare i fill, que és bastant curiós, no? Per una banda, doncs, tenim a James Parks, que l'hem vist en pel·lícules com Death Proof, Machete, a la segona part de Abierto hasta el amanecer, però vaja, aquí qui controla més és el pare, que és Michael Parks, que doncs, l'hem vist en pel·lícules, doncs, també a Death Proof, L'hem vist Task, també doncs, sortia aquell altre, bueno, Task és de Kevin Smith, i també sortia l'anterior, Red State, que crec que també era de Kevin Smith, no?
3: Que fan aquella ho va fer molt bé, aquella.
0: Super, super. Fan aquesta parella de Rangers, que és que troben a la núvia morta, morta, però viva, no? És que... està viva, respira.
3: És que el moment del sepiajo, jo me'n recordo el cine, que va ser com, què? Què està passant aquí? I la, no sé com dir-ho, aquesta flema britànica de mantenir el tipus després de que t'escopia en la cara em sembla genial. O sigui, m'agrada. No, i també la càmera, no? Punt de vista de la càmera dins el cotxe amb les ulleres i de més. O sigui, són petites tonteries que t'acaben fent un mosaic que és tan xulo de petites flipades que tampoc aporten res, però et queda gravat al cap, eh?
0: Totalment. I d'aquest blanc i negre continuem el capítol amb l'escena de l'hospital, que bàsicament es divideix en dues parts, just en el moment després aquest de que hagin trobat la núvia, en què apareix per primera vegada aquesta dona d'un sol ull, l'altre té un pegat, que a mi em va flipar molt, no només la vestimenta de Daryl Hannah, que xiulés i tal, sinó que a més que en el pegat de l'ull hi té doncs, la creu vermella, no? La creu roja,
3: que també és un altre flipador. O sigui, tu veus aquesta tia xiulant amb aquest atuendo per enmig d'un hospital i no ve seguretat i la para. O sigui, és que és completament surrealista. O sigui, és la gràcia de tot plegat. És que Kill Bill és un còmic. És un còmic d'un tio molt flipat, d'un Rob Liefeld de la vida. Però mola.
0: Però que en sap, eh? Vull dir, no.
3: Sí, que hi toca una mica.
0: Exacte, no és com el que dibuixa.
3: Tot i que és bastant heavy, però a partir d'ara ve... el plat principal, allò per al qual has pagat el menú al restaurant, perquè t'han dit que fan un entrecot amb patates que està molt bé. Ah, t'han portat la maniga catalana, que no està gens malament, però escolta, quan arriba l'entrecot et fica les botes.
0: Flipant. De fet, arriba un aperitiu per això abans, com a bona cosa, que és l'Origen d'Orren, que és aquesta seqüència en anime que t'explica qui és el personatge d'Orren, que és la primera de la llista, recordem-ho que comença amb la segona de la llista, i et mostra en format anime la infància d'Orren, que déu-n'hi-do també, no? És a dir, és una nena que neix una base militar, el pare xinès-americà, la mare japonesa, un tal cap Matsumoto que assassina els seus pares davant de la nena. És cert que la nena està amagada perquè no vol que la pelin, està allà sota el llit. Tot això ho veiem en seqüències d'anime, no? Observa com maten els seus pares, s'incendia la casa, ella escapa i als 11 anys és quan culmina la seva venjança i mata aquest Matsumoto. Hem de dir que, bueno, ja ho hem dit abans, que en aquesta versió de The Whole Bloody Affair aquesta seqüència d'animació està ampliada. Està produïda per Production IG i hi ha una escena addicional en la que Orren mata el segon tinent de Matsumoto, que és Pretty Ricky, dins d'un ascensor. Aquesta seqüència és nova i fa que encara sigui més llarga, perquè diria que són 7 minuts i mig el que acaba durant aquesta seqüència amb tot aquest muntatge doncs ja finalitzat, no? Sobre aquest estudi, Production IG, hem de dir que és conegut per films com Ghost in the Shell i Blood the Last Vampire, i que aquesta part d'animació no és que la dirigís Quentin Tarantino, que no, perquè ell no és director d'animació, sinó que se'n va encarregar Kazuto Nakazawa. I a partir d'aquí doncs, anem veient les altres seqüències. Als 20 anys ja és la millor assassina del món, mata un ambaixador, 5 anys després participa doncs, en la massacre del casament, que és la pròpia doncs, ja de la pel·lícula, i ens situem ja novament doncs, en el present. No sé com ho veus tota aquesta seqüència.
3: Impactant, perquè no és gaire normal trobar una seqüència de dibuixos, diguéssim, d'animació enmig d'una pel·lícula normal de persones, sobta, però tot i així Tarantino, com que sap fer aquestes mescles, queda bé. També s'ha de dir que queda bé perquè és l'estil aquest d'anime, també és una història molt japonesa, o sigui que hi engaixa perfectament, i és que està molt ben fet, o sigui, a mi... les pel·lícules d'animació no em solen agradar, però aquest segment em trec el barret perquè trobo que té un ritme constant, té troballes visuals que m'encanten, com quan se li escapa de la boca i fa així i es tapa i dius, hòstia, són petits detallets i després et combina coses així superdolces amb coses molt sanguinolentes, perquè la història d'aquesta pobra criatura és el que tu deies, és bastant heavy, o sigui, et maten els pares al davant, acabes fent veure aquests prostituta per acabar venjant-te, o sigui, és tot tan tèrbol, tan xocolata espessa, que dius, però tot això està tan ben fet que dius, endavant. Llàstima que l'actriu sigui Lucy Liu, actriu que odio profundament amb tot el meu... No he pogut mai... I, és que a mi, a Los Angeles a Charlie, la que ens sobrava era ella, perquè era un personatge tan sec que donava baixona.
0: I ens anem al capítol 4, Jacint, l'home d'Okinawa. Buf! Per on vols començar? Perquè, bueno, suposo... A veure, hem de començar per l'actor, no? Sonny Chiba, Hattori Hanzo, filmografia immensa de pel·lícules... que sobretot deu conèixer Quentin Tarantino, perquè aquí no, però és veritat que Sonny Chiba és un nom molt important dintre d'aquest món.
3: És que és un actor que, pel que, si no recordo malament, Tarantino, les pel·lícules aquestes que havia fet ell, la saga de no sé quantes entregues, ell se les mirava petit i cada setmana mirava una nova entrega a les aventures del personatge que interpretava Sonny Chiba. A Toris Hanzo és tan important que actualment tu vas pel carrer i trobes samarretes a Hattori Hanzo, que dius, aquesta pel·lícula té dècades d'història i encara hi ha gent que es va quedar amb el nom. A mi em costa molt recordar el nom de personatges, moltíssim. Però és que Tarantino fa que recordis els noms de personatges secundaris, perquè tampoc és el gran protagonista, i ha quedat com a mític, i a mi tota la seqüència d'Eisos és que és superdivertit, és que m'agrada molt. I l'èpica, això que sempre em queixo, és que el cinema actual no té èpica. Amb una escena tan tonta en un bar, amb l'ajudant que és tontet, sap crear una mítica al voltant de les espases i tot això, que trobo que és sensacional com construir a partir del no res, que sobre l'espasa que veiem és una espasa cutre, com ella sola. Perquè, clar, li donem una importància... Però jo és una rèplica cutre, una espasa de veritat. I ha quedat com a mític una espasa que és una xurrada, una xuminada, però és l'espasa de Hattori Hanzo i ha quedat com a mítica. És com... Bueno, perquè és la mateixa espasa que van utilitzar per Bruce Willis a Pulp Fiction quan es venja, del rei amb revenja d'allà, tot i que... I clar, van agafar una espasa de Trezzo i Tarantino va dir, no, la reaprofitem aquella i que sigui l'espasa mítica aquesta. Em sembla lligades a caps, que són molt tontos, però que li donen això, una èpica tot plegat, que ho trobo meravellós.
0: I a més que ha creat escola aquest tipus de coses, perquè, vaja, ara no sé si a l'anime ja surt i tal, però a la segona temporada de One Piece, el primer capítol, no?, que van, sí, a buscar... una espasa, sí, sí, no? Les tres espases, etc. I hi ha un Sonny Chiba allà, no? Vindria, sí, sí, un Sonny Chiba del xino, si tu vols, però és un, saps? Un altre Hattori Hanzo que està allà amb les espases i aquesta és l'espasa. Me recorda molt el que va fer Kill Bill. I jo crec que és allà, és a dir, l'escola Kill Bill marca.
3: Sí, sí, és que Kill Bill ha marcat això, el nostre imaginari popular, i encara ara arrosseguem coses d'aquesta pel·lícula i coses, ja us dic, que són super tonteries, que el nom de Hattori Hanzo s'hagi quedat i tothom sàpiga qui és.
0: Anem ja pel capítol 5, enfrontament a la casa de les fulles blaves, que sense cap mena de dubte és potser la part més mítica de l'antic volum 1. No és així, Jacint?
3: Home, sí, és el més mític i és el sobretot damunt de la peça o el segment que més es va fer la promo. O sigui, jo crec que és els més mítics. I també el mateix Tarantino, amb les declaracions que va fer de promocionals i a més, ho va repetir mil vegades, que era l'escena que li havia costat més, que havia dedicat més de temps a rodatge, que havia estudiat més com fer-ho exactament, i s'ha de dir que tècnicament jo crec que és impressionant en tots els sentits.
0: Bé, comença amb aquesta part, no?, de 3 anys abans. Tenim aquí Oren Ishii, que assumeix el poder enfadada i assumint el seu lideratge en el Consell quan decapita el cap Tanaka, que qüestiona el seu lideratge per la seva raça, no?, perquè és una barreja de xinesa, japonesa i americana, no? És a dir, no és japonesa pura i, bueno, aquí ja veus de quin pal va.
3: Sí, sí, Que està bé, eh? O sigui, no et sobra. Hi ha vegades que fer aquests flashbacks enrere i de més et fan que et pari la narració, i en aquest cas jo crec que porta... A més, també està molt condensat aquest tallet i amb no res t'expliquen el passat d'ella i com ha arribat al poder, i em sembla interessant.
0: Clar que potser la part més visualment atractiva pel que fa a Uma Thurman és la vestimenta que porta en la famosa escena de la moto, no, Jacint? Aquest mono de color groc amb el casc, que bé, que recorden doncs a la pel·lícula de Bruce Lee, no? Game of Death.
3: Sí, un homenatge a Bruce Lee, i cal dir que també són aquelles coses que ha passat de ser ja d'una simple pel·lícula a ser una icona pop. O sigui, tu veus un xandall de color groc i negre i de seguida ho relaciones. I és més, moltes marques, em sembla que va ser Nike que va treure les Bambas de Kill Bill, que era això també. O sigui, que també és que és emblemàtic. O sigui, ja ho era per Bruce Lee, però amb Kill Bill encara més, el groc i negre s'ha convertit en una peça que de seguida identifiques amb la pel·lícula.
0: I aquesta seqüència, hem de dir que va durar 8 setmanes de rodatge, 6 més del previst. Tarantino ho volia resoldre en 2 setmanes.
3: 6 més, eh? O sigui, eren 2.
0: Clar. Veient la seqüència, entenc lo de les 8 setmanes. Vull dir, lo de les 2, en cap cas, ho puc entendre. Tarantino una mica flipat. Anava si pensava que això seria tan ràpid.
3: Bueno, més que ell, el productor. El productor és qui, bueno, marca, clar, els tempos de quan porta rodatge cada cosa.
0: Ell tenia clar per això que volia fer una de les seqüències més grans i emocionants de la història del cinema. De fet, així ho havia expressat. I vist en perspectiva, no es queda curt, perquè encara avui en dia és una escena que funciona la mar de bé. Són uns minuts, no és ben bé un pla seqüència, però ho pot recordar en alguns moments, i és absolutament brutal, no? Des d'aquell moment mític també en què veiem Uma Thurman que s'amaga en el sostre, no? Després en el lavabo, i a partir d'aquí doncs comença tota aquesta matança.
3: I a més, que més enllà dels plànols, s'ha de dir que és una escena perfecta per això, per la coreografia, per com està rodada, pels colors, pel ritme de muntatge. O sigui, és que encaixa tot perfectament i que no es fa pesada. O sigui, va canviant d'escenaris, mou cap aquí, es mou cap allà, és sanguinolenta, és espectacular. O sigui, és una escena que em passa una mica, i em sap greu dir-ho o fer aquesta comparació, tot i que en part no em sap greu, em recorda molt, no sé per què, tot i que no tindria per què, suposo que perquè utilitza dos pisos diferents, a l'escena de Bud Spencer i Terence Hill de I si no nos enfadamos.
0: No el veig com a referent de Tarantino, però endavant.
3: No, però això de una lluita de dos contra molta gent i que lluiten al pis de baix, al pis de dalt i de més, em recorda, ja et dic, són vibes més que res, però em recorda moltíssim aquest sentit de diversió, una escena que no s'acaba mai i que m'ho estic passant tan bé que no vull que s'acabi mai.
0: Mira, a la segona temporada de One Piece hi ha una escena que me recorda en això, és allà no tallant caps ni aquest tipus de violència, però sí que és una baralla de bar, també com una mena de dos pisos i això, i també molta gent que a més van fer servir extras reals, no? En aquest cas hi ha els Crazy 88, en aquesta batalla doncs massiva de gent, que em fa molta gràcia també en el moment aquest en què diu qui vulgui marxar, no? Qui vulgui sobreviure, que marxi, però els membres que hagin quedat allà es queden en allà, no us els podeu endur.
6: Why are you here?
7: Let's look.
6: Are you gonna be nice?
7: I've never been nice my whole life, but I'll do my best. Be sweet.
6: I always told you, your sweet side is your best side.
7: I guess that's why you're the only one who's ever seen it.
0: En fi, doncs va, anem pel capítol 6, si vols, Jacint, que ja seria aquest massacre Two Pines, que és la història. Vaja, aquí se'ns explica l'origen de tot plegat. És un capítol més curt, potser, però que és aquest flashback, això sí, aquest també en blanc i negre.
3: Que és el de l'església, no?
0: Sí, és el de l'església, i és quan es produeix la massacre o la suposada mort de la núvia, no?
3: És un dels moments que a mi m'amola molt. O sigui, perquè és, no sé com dir-ho, és impactant, clar, de... el moment més feliç d'aquesta dona que ha fet, refet la seva vida, i de cop i volta apareix un tio desconegut que descobreixes que és un fill de la grandíssima puta, i que del no res apareixen aquests que són els seus sequassos, que són els seus ex... És que és tant de pel·lícula dels anys 70, yeah, d'exploració, però que els actors són bons, realment s'ho creuen, però que l'hora de Tarantino li dona aquest aire èpic, que és una... Tampoc n'hi ha per tant, però el contrapicat, amb ells mirant cap a l'església i tot plegat, és genial, com treu suc d'una cosa que podria ser simplement un punt de partida d'una història. A mi m'encanta, està molt bé. I realment trobo que les interpretacions d'Uma Thurman i en Carradine són espectaculars.
0: Clar, aquí és com ja te plantifiquen els dos coses que t'havien ocultat. Una, que ella es diu Beatrix, i l'altra, que doncs Bill, ja li veiem la cara en el rostre de David Carradine, no? A més, tenim o s'aixeca la sospita aquesta que podíem tenir de si doncs Bill era el pare de la criatura, que doncs sabem que sí, que van tenir una relació tots dos, i aquí el fa passar pel pare, no? Perquè, clar, tampoc en el seu futur marit, que no serà...
3: Lleig.
0: El marit per si, és curiós, eh? És Tommy Plimpton, un actor que... Ai, el personatge és Tommy Plimpton, però l'actor és Chris Nelson, que va participar també a Hostel, per qui ho vulgui saber.
3: Bueno. Tampoc passarà la posteritat.
0: No, jo... A mi és un punt que dius, hosti, no sé si m'acabo de creure Uma Thurman en aquest paio, però...
3: Sí, és massa... Però també li diu en Bill.
0: Ja. Yeah.
3: Diu com... Aquest tio, en sèrio?
0: Passat aquest capítol 6, anem pel capítol 7, La solitària tomba de Paula Schultz, que de fet arriba la núvia i no hi ha ni batalla amb la núvia, no? Ni hi haurà després, perquè quan la núvia surti, ell ja està mort. Aleshores, és com un personatge que no té ni una trista escena d'acció.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Ell ja l'està esperant amb el cartutx de sal, no? Li dispara l'escopeta i la tomba, i llavors el que fa, doncs, és enterrar-la viva, que això també és absolutament molt Tarantino.
3: Top.
0: Ja va fer aquell capítol de CSI també que enterrava viu, o sigui, això d'enterrar viva la gent, jo ho tinc molt associat a Tarantino, no sé, bueno, per aquesta pel·lícula sobretot, no? Però sí que és un recurs que li agrada molt al director.
3: Buried veu d'aquí directament.
0: Sí, absolutament. Clar, tu dius, a veure què passarà. A més, el tio s'hi va recreant, no?, mentre la va enterrant, i és que és com una escena que tampoc és molt ràpida, sinó que, doncs...
3: Tu... Sí, sí, és que és... És que el ritme aquí baixa de cop, o sigui, després de tot el que hem vist, tot el que té a veure amb Michael Madsen és com... Que no sigui ràpida no vol dir que no passin coses i no sigui entretinguda de veure. No és un tostón en absolut, et passa volant. Però és això la gràcia, que jo crec que és una mica la llavor del que després veuríem a pel·lícules com Inglourious Basterds a l'inici, que són seqüències actualment molt treballades, on la planificació està molt pensada exactament com té que ser, i que tot i que no siguin escenes d'acció ni res semblant, hòstia, sap treure el profit dels actors al màxim i crear una tensió increixent o constant, i això no és fàcil, i en comparació amb la resta de la pel·lícula és un to diferent, però tot i això jo crec que és molt i molt bo.
0: Sí, està molt bé. I llavors, quan arriba el personatge d'Ariel Hannah, clar, que hi ha una confrontació entre els dos, ell li vol vendre, bàsicament, l'espasa, però ella diu, per què tinc que vendre si... Vull dir, perquè la tinc que comprar si que me'l puc carregar tranquil·lament i me l'enduc gratis, no, l'espasa? Bàsicament és això.
3: Quina tristor.
0: Doncs passem al capítol 8, el cruel ensenyament de Pai Mei. No sé, és que ens estem repetint, però és que això ha marcat tanta història, ha estat imitada... O sigui, tota aquesta part, inclús a Cobra Kai, el mestre de John Kreese, veu absolutament tota aquella part, inclús dels flashbacks de John Kreese a Cobra Kai, o flashbacks, o llavors quan està ja en el futur a Corea i tot això. És el mestre de Kill Bill. O sigui, aquesta iconografia també d'aquest mestre barbut, de cabells blancs, insolent, no? Quantes vegades ho hem vist, això, a partir d'aquí?
3: Però és com el Quixot, no? O sigui, Tarantino simplement ha agafat totes les pel·lícules on apareixien aquest tipus de mestres insolents, sí, sí, que tots els que hem mamat cine d'arts marcials de Hong Kong i tot això, l'hem vist mil vegades aquest personatge, perquè les pel·lícules de Jackie Chan de les primeres apareixien aquest tipus de mestres, i ho resumeix tan perfectament, a més imitant l'estil aquest dels zoom in, zoom out,
0: sí.
3: Clar, és que ell simplement diu, vale, tot això és el que existeix, t'ho condenso amb aquests, que són 10, 15 minuts,
0: sí.
3: Aquí ho tens condensat. I a partir d'aquí tothom ha dit, és veritat, has sabut resumir tot el que hem vist mil vegades en unes soles poques seqüències. I ja està, i a partir d'aquí, mameu, i d'aquí surt Kung Fu Panda, i d'aquí surten mil coses més, com tu has dit. Perquè has sabut, com va passar amb el Quixot de la novel·la de cavalleries, resumir-te què són les novel·les de cavalleria. Vale, són això, això, això. Exagerem-ho, fem-ho comèdia, però és això. I Tarantino fa el mateix. És que fa l'imaginari que tothom tenia, però disgregat, i posar-lo en comú, resumir-ho i plasmar-ho. I a partir d'aquí ja sabeu què heu d'imitar. I tothom sabrà on té la referència.
0: Aquí qui l'interpreta a Pai Mei és Gordon Liu, que té un altre paper a la pel·lícula, era el líder dels Crazy 88, aleshores, bueno, aquí com que està caracteritzat, perfectament pot fer els dos papers. Venia a fer també un pila de pel·lis xines d'aquestes, no? Artista marcial, bueno, etc. També podies pensar que podria apostar per al mestre més Shaolin, no? Ja que doncs, tenim a David Carradine, el mestre Kung Fu, aquest és que és l'oposat. Sí que manté bastant l'estètica de molts mestres que havien vist a la sèrie Kung Fu, però el comportament és absolutament al contrari, no? És arrogant, cruel, racista, no? Bueno, masclista, o sigui, i a més veu una dona mentre anava, a més és americana, o sigui, per ell és lo pitjor de lo pitjor, i en Bill no la té massa apreci, no? Aleshores és com que... I en Bill ni va saludar, fixa't, és important el detall, o sigui que...
3: Sí, l'envia, puja les escales i ens trobarem.
0: Sí, les escales que... com les de Bola de Drac, no? L'entrenament aquell d'en Goku i en Krilin, no? Que pugen aquelles escales allà amb el fullet tortuga.
3: És que el fullet tortuga vindria a ser reciclat i actualitzat, però vindria a ser això.
0: Sí.
3: Tio depravat que tortura el seu salut. És que és ja et dic, simplement Tarantino va dir, vale, condensem-ho, és això, punt.
0: Doncs molt bé, i d'aquest moment ja saltem al capítol 9, que és l'El i jo. Ja quan ha aconseguit sortir de la tomba, no? Tota la terra li cau a sobre, però aconsegueix sortir amb la mà com si fos una pel·li de Bill Dead.
3: Quin plànol més bonic quan camina plena de sorra creuant les... M'encanta.
0: Sí.
3: M'encanta.
0: Lo de Bill Dead,
3: això
0: no sé si...
3: Això està tret d'una pel·lícula espanyola, havien dit, no? La novia ensangrentada o no sé què.
0: Podria ser.
3: Em sona que és una referència a una pel·lícula, també.
0: A mi em va recordar, bàsicament, el que deia l'Evil Dead, no? El fet de treure la mà així de manera de cop i volta, ràpida i de la tomba, no? Vull dir, sortint. Llavors tenim la batalla dins de la caravana, en un espai molt petit. Recorda la primera escena de la pel·lícula, de la BBC a Fox, però aquí encara l'espai està molt més concentrat, on també fan servir objectes quotidians per... intentar matar-se.
3: També molt ben coreografiat i molt salvatge. Molt.
0: Sí.
3: O sigui, el plànol de... el peu aixafant l'ull...
0: Buah, és que...
3: A mi em sembla genial.
0: Clar, és que al final és això, la dona que ja té un ull, ella ja veu punt feble, perquè també l'està matxacant bastant, treu-li l'altre. I anem a l'últim capítol, que és el cara a cara... Gran sorpresa quan tu veus una nena, ella també suma 2 i 2, i bé, Bibi és Viva, que és com es diu la nena. Que, per cert, la Bibi l'interpreta una actriu nena, aleshores, que era la Perla Honey Jardín, que, curiosament, doncs, va tornar a treballar a Tarantino a Once Upon a Time in Hollywood, doncs, tota la família Manson, no? Totes les noies que doncs, eren allà, doncs, una era aquesta actriu, que no és famosa... però mira, la va recuperar de Kill Bill.
3: Bueno, recordem que tots els que han interpretat els de la família Manson han acabat convertint-se en un Hollywood. O sigui, que no descartem que aquesta nena acabi fent carrera finalment a Hollywood i sigui mega famosa. Perquè, mare meva, cada any que passa descobreixes que un actor que sortia allà a fondo, pues ara és mega estrella.
0: Sí. I si dèiem que la primera part doncs, era molt viva, aquesta segona part és molt més reposada, hi ha molts més diàlegs, és més Tarantino de tota la vida, no? Potenciar els diàlegs d'aquesta manera, i tota la part de Bill, sí, la lluita és res, vull dir...
3: Pim-pam.
0: Sí.
3: Mai millor dit.
0: En canvi, tens una quantitat de diàleg entre Beatrix i Bill... no sé quant dura, però estan 20 minuts, 25 minuts dialogant.
3: El soliloqui de Superman, que és el que passa més a la posteritat, sí, estan estona xerrant. No, i l'interpretació d'Uma Thurman és molt bona una altra vegada. La contenció que hi ha, però alhora et transmet que està emocionat, o sigui, interpretativament és magnífic aquest tall.
0: Sí, i també té... O sigui, malgrat que tot sigui dialogat, hi ha molta tensió, perquè evidentment tu saps que ella el vol matar, això no s'ha oblidat, que ell intenta debilitar-la, doncs, a través de la nena, no? Vulguis o no, doncs fa servir la nena com perquè, doncs, bueno, no sé si s'oblidi de matar-lo o també per utilitzar-la per llavors ser ella qui la mati, no? Clar, tenen moments fins i tot quotidians de sopar junts o de veure la tele... I llavors la conversa aquesta de Superman, que sense cap mena de dubte és la més famosa, no? Del fet, sembla que venen a dir que la disfressa és Clark Kent i que Superman és Superman, no? No, és el superheroi diferent a la resta, Spider-Man i a molts

0: War Dogs, i bueno, en pel·lícules on ha aparegut el tema de Top Gun, o sigui...
1: Que llavors tenim aquest enfrontament que en Bill, amb la seva tàctica del dart enverinat, que la Beatrix doncs de seguida el pilla i ella, pim-pam, no? Li fot els cinc cops, la tècnica dels cinc cops de Pai Mei, que li explota el cor. En Bill en aquell moment ja sap perfectament el que li ha fet. El que no sabia era que li havia ensenyat aquesta tàctica, i re, doncs fa cinc passos i cau desplomat, mort al terra. Ja tenim en Kill mort, que és del que es tractava la pel·lícula.
0: L'altra opció era no moure's la resta de la seva vida, quedar-se amb la cadira.
1: Sí, exacte. No, no. La dinya i s'ha acabat. I poc més té la pel·lícula, o sigui, la núvia plorant agafa la seva filla, l'abraça i marxen felices al cotxe mentre van passant els títols de crèdit amb ella conduint, no? I feliç doncs d'haver completat la seva venjança, i a més feliç a sobre per haver recuperat la seva filla. Doncs Jacint,
0: però bueno,
1: ja està, forta abraçada, anem a acomiadar el programa.
0: Igualment, passeu-vos-ho bé i tornem a mirar Tarantino.
1: I tant. Apa. I repasseu Kill Bill si encara no ho heu fet.
0: Sí, sí, sí.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: La setmana vinent, si tot va bé, ens veurem a Hell's Kitchen. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

0: fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Sal, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets es van tenir lloc el novembre del 2024, quan els responsables de la unitat d'aguts de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el protocol de prevenció i gestió. Després de la investigació d'una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es van acordar l'acomiadament d'un treballador. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem de pressupostos, ja que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Paneque, sobretot, ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar aquestes negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. Precisament en aquest camp, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport a aquests pressupostos enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant que des del sindicat no entendrien que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre les dues parts després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I d'aquí a una hora, a Barcelona, a la plaça Catalunya, hi ha convocada una manifestació per coalició Prou Complicitat amb Prou Complicitat amb Israel per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Ja en successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada de divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 de les carreteres catalanes aquest any. I parlem de cultura, ja que la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I seguim, ja que aquest cap de setmana també és el dia i la nit dels museus. Aquests aquí

0: equipaments obren les portes fins a la mitjanit. És una iniciativa europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I d'aquí dues hores, qui juga en esports és el Barça a la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid, a les 7, com us dèiem, a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. Una altra de les peces en el record que us proposem en aquesta estona de temes clàssics, de temes de sempre, us en recordeu de Ken Laszlo i el Hey Hey Guy.

0: Una peça versió maxi single de Ken Laszlo, segurament l'havies ballat a l'any, no sé, 89-90 poder. Ken Laszlo, Hey, Hey Guy. Potser 88, eh? Ara no estic segur, eh?
1: La millor selecció musical del

es va donar a conèixer gràcies a El Talisman. És la canària Rosana Arbelo. La rescatem amb aquest Si tu no estàs.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis. Sí, sí, Mr. Loverman, una peça coneguda perquè aquesta va sonar moltíssim. Shabba Ranks, Clavell Franklin.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El seu nom és Anastàsia i ens ha regalat molt bones propostes musicals. Aquesta, una d'elles, I'm Out of Love.

0: chico en la cancha.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Comença una bona peça de Wham! Recuperem el Club Tropicana. Segur que recordes aquesta bona peça, va ser una de les primeres cançons de la formació de Wham!

en el seu moment van ser considerats per la crítica la banda més representativa de la història de la música disco d'aquell moment. Formats el 1976, són els Chic i recuperem bons moments. Good Times!

0: FM. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquesta és una de les clàssiques, una de les peces d'èxit de la formació de Doctor Prats, el Tu Fas.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
6: Segurament que te'n recordis amb aquestes primeres notes musicals d'aquesta cançó que es diu Let's All Chant, una de les propostes dels anys 70 de Michael Jagger Band.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Bona sort, get lucky. És el que vol que tinguis Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers. Nosaltres ens hi afegim.

0: 107.3
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La CUP ha retret a Esquerra Republicana i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP.
3: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
2: Precisament qui també ha reclamat els dos partits ha sigut el sindicat de mestres USTEC, que ha demanat que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense entendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, en el mateix camp, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I ara anem a repassar la situació del temps al nostre país. Marc Jaureguizar, molt bona tarda.
4: Hola, què tal? Al migdia les temperatures s'han enfilat per sobre dels 23 graus a punts com Vinebre o Vinyols i Els Arcs i hem tingut l'aparició de moltes nuvolades concentrades al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també les comarques de Girona. I de fet, al llarg de la tarda han aparegut ruixats, aïllats, esporàdics en aquest sector, deixant-nos, això sí, ben poqueta precipitació. Demà diumenge començarem la jornada amb un ambient molt més ennuvolat al nord del país, amb algun ruixat esporàdic a la Costa Brava i a la resta matí de molt sol. A la tarda els ruixats apareixeran sobretot al Pirineu i Prepirineu, compte perquè podran descarregar amb intensitat sobretot els que es quedin concentrats al Pirineu Oriental i amb unes temperatures que a poc s'aniran recuperant. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: I en successos, l'Institut d'Assistència Sanitària ha convidat un treballador de l'Hospital de Santa Caterina de Salt després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024 i les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem en cultura, parlem de la 59a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Mercè d'Ofici Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I ara mateix, a aquesta mateixa hora, comença una manifestació a la plaça Catalunya de Barcelona per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
6: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la vida.

0: pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: I és que nosaltres a la ràdio, a Ràdio Vilafant, no volem que s'aturi la música. Tampoc ho vol Rihanna amb el Don't Stop the Music.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Una altra peça de Mecano també en el record, aquesta de La Fuerza del Destino.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.

Anastàsia, que no sé si tu sabies que des dels 7 anys la van obligar a portar ulleres i més tard es va convertir en un signe distintiu en la seva carrera com a cantant. És Anastàsia recuperant un altre dels seus grans èxits de nom I Can Feel You, jo no et puc sentir. En forma de música, una vegada més, des del 107.3 de Vilafant FM, sempre al teu costat i recuperant vells i grans èxits, cançons inoblidables, si més no, veus inoblidables com aquesta.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Peça musical que havia estat un èxit. I ara recuperem aquest tema de Pitbull i Keisha, Timber.

recuperant els èxits, els temes que més hem ballat en els clàssics de la FM. I aquesta no podia faltar. Aquesta de Pitbull.

0: 107.3 FM.
1: Dècada dels 70. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Village People ens acompanya ara mateix amb aquest IMC8.

Des del 75 i des de la ciutat de Nova York, Talking Heads, Psycho Killer, una de les versions del 2005.

0: Ràdio Vilafant.
1: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles. Al telèfon 609-45-07-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol. Aquesta segur que te'n recordes de Soldados del Amor, olé, olé.

0: i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Wadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Segurament aquesta sigui una de les més conegudes d'Alana Miley. És el Black Velvet.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. Now The Time of My Life. Aquesta sí que és una peça clàssica. I amb la veu d'en Bill Medley i Jennifer Warnes.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, a partir d'ara mateix iniciem el nostre camí habitual de cada setmana, aquest recorregut que fem per la música, per els èxits, per les històries més noves que podem trobar tant aquí com també fora de les nostres fronteres. Al llarg de 55 minuts estarem envoltats de música, de cançons, d'històries com la que ens arriba a partir d'ara mateix amb la veu d'Edu Esteve. Ell té nova cançó que es diu La meva sort. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

Es diu Edu Esteve, ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. I ara la mítica banda de Rolling Stones, que també tornen a la càrrega després d'un temps d'absència amb noves cançons. Foreign Tongue és el nom que li han posat al disc, que sortirà el mes de juliol. De moment coneixem una cançó, que és la que escoltarem ara mateix i que es diu In the Stars, la tornada dels The Rolling Stones.

0: sort.
1: La meva sort, així hem iniciat el nostre camí per aquest estrenes amb la veu i la música i el so d'aquest badaloní semifinalista fa 4 anys d'Eufòria al concurs musical de TV3.

La força musical dels The Rolling Stones se tornen de nou a la càrrega amb noves cançons, amb nou disc que es dirà Foreign Tongue i que sortirà el mes de juliol. De moment, aquesta peça, In the Stars, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Jules, és cantant i compositora gironina i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Tot va tirant.

És una de les cançons de Jules, aquesta cantant i compositora gironina, la més nova, la que ens ha acompanyat ara mateix a estrenes. Tot va tirant. Fem un canvi de registre, perquè ara ens arriba David Guetta, que treu la seva versió de l'èxit viral de Milky del 2002, aquell projecte italià de dance pop amb la cançó Just the Way You Are. Aquesta és la versió, el remix, que fa David Guetta amb Milky, Just the Way You Are.

És el ritme de David Guetta, aquest remix, aquesta adaptació que fa d'un dels temes emblemàtics de Milky, Just in the Way You Are, un tema del 2002, reconvertit així en aquest 2026. Tornem a Catalunya amb el grup Ningú i la seva nova peça musical es diu La Mar.

Així ha sonat Ningú, aquesta és la seva nova cançó, La Mar, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, en aquest cas, per escoltar una de les cançons que ens presenta Adam Lambert. La seva tornada en el món de la música la fa amb aquesta cançó que es diu Eat You Alive.

La força musical d'Adam Lambert. La seva nova cançó es diu It's You Alive. Així també ha sonat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Èlia Prunera. És cantant i compositora de La Ràpita, l'Alt Penedès. La cançó que ara mateix compartirem d'ella es diu Ballem Junts.

Estils musicals ben diferents que compartim cada setmana a través d'estrenes. Ella es diu Èlia Prunera i la cançó Ballem Junts. I tornem a fer un canvi d'estil, de ritme, perquè ens arriba ara mateix el músic i cantant escocès Calvin Harris amb la col·laboració de la cantant irlandesa Jessie. Posen frescor precisament el proper estiu amb aquesta cançó que es diu Satisfied.

Es diuen els Maquis, és un grup de pop-rock d'Igualada i així ens han arribat amb la seva nova cançó Sota el braç, Només són somnis, que hem escoltat en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, històries d'aquí, però també històries de fora de les nostres fronteres. En aquest cas, tornem a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Chaka Khan. Després de 7 anys, torna de nou a la càrrega amb noves cançons i aquesta que escoltarem és una d'elles. Es diu Chakzilla i és coescrita i també interpretada als cors per la cantant Sia.

Chuckzilla, aquesta és la nova cançó de Chaka Khan després de 7 anys d'absència musical. Noves històries, però molt ben acompanyada en aquesta cançó per part de la cantant i compositora Sia. De Nord-Amèrica tornem a Catalunya amb aquesta nova fornada del pop independent català. Ens arriba de Barcelona. El seu nom real és Marc Esglésies, però ell es fa dir Esglèies, la cançó Dins aquest paradís.

0: Es diu Esgleies. Aquesta és la cançó Dins aquest paradís. És una de les, com us deia abans, noves fornades del pop independent català. Ens arriba des de Barcelona i així l'hem escoltat avui a través d'aquestes estrenes. Es diuen Flor. És un grup femení de Gran Bretanya, de Londres, exactament. I aquesta és la seva cançó que presenten aquesta setmana, Therapy at the Club.
1: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Les components de Flow, aquest grup femení de noies britànic que ens arriben amb aquesta cançó Therapy at the Club, una altra novetat de la setmana. Es defineix com una artista integral que combina música amb arts escèniques, dansa i moda. De Barcelona ens arriba, tot i que algunes fonts també la vinculen amb la Seu d'Urgell. Ella es diu Gigi Ros i aquesta és la seva nova cançó, Pulsió.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

ritme i la força musical d'aquesta cantant Gigi Ros, que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Pulsió. Des de Barcelona ens ha fet costat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb LaRouche. És un grup anglès format el 2008 i amb nova cançó sota el braç que es diu Cabin Fever.

Cabin Fever. Aquesta és la nova cançó de LaRouche, aquest grup anglès format el 2008 i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que ja posa el seu punt i final amb Jordi Tortosa. Arriba des de Tarragona i la cançó que escoltarem d'ell per acomiadar avui aquestes estrenes es diu Vas venir. Així doncs, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: per sorgir. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.

0: 107.3 FM.
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda. D'una banda tenim a Blue, de l'altra Elton John. Sorry seem to be the hardest wall. Sona així de bé, una cançó d'Elton John.

0: La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Sempre posem com a check de molts dels nostres assassins el fet d'haver passat per l'exèrcit. Ja diguem sempre que pot ser causa o simplement casualitat, no ho sabem. Avui ens endinsarem precisament en un exèrcit i a un dels més icònics o els més habituals que tractem, ni més ni menys que el dels Estats Units d'Amèrica. I ho farem perquè el cas d'avui passa precisament en una base militar i tots els seus protagonistes són també militars. Parlarem del cas de Vanessa Guillén, una militar que havia patit tot tipus d'abusos de caire laboral i sexual dins la base per part d'un altre individu que va acabar sent assassinada, causant un autèntic terrabastall dins l'exèrcit dels Estats Units i va fins i tot suposar modificacions legislatives. Endinsem-nos, doncs, a la base de Fort Hood, a Texas, per conèixer aquest cas en profunditat. Benvinguts a La nit més fosca.
0: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui tenim un cas pel qual tornarem un cop més als Estats Units i a més avui ens ho passarem bé perquè anirem en el si de l'exèrcit dels Estats Units, aquest lloc que ens agrada tant i del qual hem parlat tantes vegades. Doncs avui hi penetrarem per conèixer el cas conegut com el cas de Vanessa Guillén. Això va passar a finals de la primera dècada d'aquest segle XXI i per explicar-nos aquest cas, tenim com sempre el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
2: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estem?
2: Doncs molt bé, molt bé. Aquí molt content de tornar a estar amb tots vosaltres, amb els nostres oients. A més, avui parlem d'un cas especialment sucós, eh? Un d'aquells que, hòstia, la documentació val la pena perquè descobreixes tot un submón que poca broma.
1: Perquè avui anem a conèixer l'interior de l'exèrcit dels Estats Units, una mica, no?
2: Clar, perquè pensa que un dels checks habituals dels nostres protagonistes, és a dir, una les característiques habituals de la penya que acaba assassinant i que la qual n'acabem parlant aquí, és que ha passat en algun moment per l'exèrcit dels Estats Units. Llavors, clar, arriba un punt que hi ha, ja, però aquí hi ha un patró, no? I llavors dius, bueno, i per què no entrem allà dins a veure què passa, no? I bueno, doncs és el que hem fet en aquest programa. Hi hem entrat. I Déu-n'hi-do.
1: Això vol dir, Joan, que nosaltres podrem dir que hem estat a l'exèrcit dels Estats Units o si ha d'entrar no físicament? No compta com a xec nostre, no?
2: No, aquest cas només ens permet treure-hi el cap, fer un cop d'ull i allò que popularment es diu un vistasso i ja està. No arribes a amarar-te de tot l'ambient que el caracteritza.
1: Molt bé. Avui no sé si haurem de fer un context històric important, o més que històric, entendre com funciona, no sé, per exemple, aquest exèrcit dels Estats Units, però és que, a més, la protagonista d'avui no era ni tan sols estatunitenca, sinó que era mexicana, i hom ja ho pot haver imaginat pel nom, no? Vanessa Guillén no sona molt americà sí, perquè Mèxic està a Amèrica, però no sona molt estatunitenc. Aviam, si tu ens una mica en el context històric, estem parlant de fa relativament pocs anys, estem parlant de no fa ni 10 anys, aquest cas,
2: sí.
1: Per tant, suposo que qui més qui menys recordarà el context històric perquè pràcticament l'època l'estem visquent, però bé, situa'ns una mica en el
2: sí,
1: context.
2: Deixa'm començar esmenant-te perquè crec que s'ha infiltrat aquí algun locutor d'Aliança Catalana al programa, perquè per molt que la pobra Vanessa Guillén tingués noms d'origen espanyol, la Vanessa Guillén era dels Estats Units. La seva família,
1: bueno, aviam,
2: la seva família era mexicana, però ella era ciutadana nord-americana, de fet nascuda als Estats Units, per tant fins i tot podia aspirar a ser presidenta, i per tant a tots els efectes era dels Estats Units.
1: Sí, bueno, crec que s'ha entès, i també suposo que ho ha entès aquest locutor d'Aliança Catalana que s'ha infiltrat, que me referia a d'origen mexicà, eh? Jo en la nacionalitat de cadascú jo no m'hi fico. Situa'ns.
2: Bueno, doncs Vanessa Guillén neix a finals del segle XX, l'any 1990,

0: 39 i neix a Houston, la capital de Texas, l'estat d'Estats Units. Llavors era filla, efectivament, d'una família catòlica, d'origen mexicà, i ella, doncs, des de molt i molt jove, tenia una passió, un deliri, que era, doncs, servir a l'exèrcit dels Estats Units, justament. És a dir, per ella, doncs, això era com una mena de compromís cívic, com una mena de compromís social cap a la seva població, cap a la seva comunitat. Això, deixa'm dir que aquest sentiment és relativament habitual als Estats Units. És a dir, hi ha molts llocs al món en el qual l'exèrcit més aviat es veu o amb una certa visió pejorativa o directament, simplement, doncs, com una sortida laboral més, no? En canvi, als Estats Units encara està molt arrelat en moltíssimes parts de la població aquesta idea de que servir a l'exèrcit no és ni una ocupació professional més, ni una professió que, diguem-ne, pugui ser considerada de poca vàlua des del punt de vista reputacional, sinó que realment, escolta, és com una mena de compromís amb la comunitat, que és digne de ser elogiat i de ser enormement reconegut, eh? Per tant, no és estrany que una noia que tampoc tenia antecedents militars directes, doncs, des de molt jove, volgués doncs, formar part de l'exèrcit d'Estats Units. I efectivament, doncs, quan va tenir l'edat, als 18 anys, comença la seva formació militar, especialment ella es va especialitzar en l'àmbit de la gestió armamentística, eh? És a dir, ella s'encarregava del manteniment, de la reparació, del control de les armes de l'exèrcit.
1: Ella estava destinada a la base de Fort Hood, actualment Fort Cavazos, a Texas. Què ens pots explicar d'aquest lloc?
0: Doncs la base de Fort Hood és un element que és una part molt important de la nostra història d'avui, vale? No només és l'escenari on té lloc el crim, sinó que realment té molta història al darrere. Primer de tot, tu mateix apuntaves que és una base militar que ha canviat de nom. Això ja té una història al darrere, perquè Fort Hood és un nom que s'atribueix a l'exèrcit confederat de la guerra de successió del segle XIX. Llavors, l'exèrcit confederat, a part de voler separar els estats del sud de la Unió, sobretot la seva imatge, el seu record, ha envellit malament amb el pas dels segles, perquè, com ja hem explicat a diversos programes, doncs la confederació es caracteritzava per ser un estat fervorosament esclavista. Per tant, defensor de l'esclavitud, i per tant els defensors de l'esclavitud, diguem-ne, que és una causa que no està especialment ben vista amb el pas del temps. Per tant, per aquestes reminiscències, doncs, li van acabar canviant el nom a Fort Cavazos, que forma part, doncs, de la toponímia pròpia del lloc. Però a part del nom, la base militar també es caracteritza perquè és una de les bases militars més grans de tot Estats Units, que és una cosa que es diu aviat. És una base que, tot i que hem dit que el nom té reminiscències de la Guerra de Successió, la base actual, tal com la coneixem, s'obre l'any 1942, per tant en plena Segona Guerra Mundial, i bàsicament és com una punyetera ciutat. Pensa que dins de la base militar, que per cert té 880 quilòmetres quadrats, és una bestiesa, és pràcticament com una comarca catalana, és una comarca catalana sencera, i dins d'aquesta base militar hi viuen 70.000 persones. Això es diu aviat, eh? És a dir, entre soldats, família, personal civil, etc. Per tant, diguem-ne que és tot un autèntic monstre. Aquestes serien les dues primeres característiques que destacaria.
1: Bé, de fet, se la coneix com The Great Place, no? El gran lloc, o el martell d'Amèrica, és a dir, una autèntica ciutat, una autèntica metròpolis. Clar, costa d'imaginar, no? Una mica un lloc així, perquè suposo que devia ser un lloc que devia tenir els seus supermercats, tot, com una ciutat, no?
0: Sí, de tot. És a dir, allò era gairebé una ciutat o gairebé un país, diguem-ne, allà internament. Per tant, l'origen del nom, la polèmica també que hi va haver al voltant del nom i també, doncs, les seves dimensions són les dues característiques més conegudes de la base. El que passa és que, per situar-nos una mica més en els fans de la Crònica Negra, dir que aquesta base també acabarà sent coneguda per altres fets, alguns dels quals, abans de la mort de la nostra protagonista d'avui, doncs ja se sabien, perquè evidentment van ser, diguem-ne, fets amb molt d'impacte mediàtic, i d'altres es van començar a conèixer justament arrel de la mort de la Vanessa Guillén.
1: Estem parlant d'un lloc que és una ciutat on tothom va armat i que a més està ple de persones que tenen el xec d'haver passat per l'exèrcit o inclús estar-hi. Per tant, ja podem imaginar que és una ciutat on hi pot haver mica de tot. I de fet així és, perquè, com bé acabes de dir, ja podem remuntar-nos temps enrere a altres casos que també podríem haver tractat en aquest programa i que avui els tractarem de passada, perquè ara ens explicaràs breument aquest historial negre que té aquest lloc, aquesta base de Fort Hood, no?
0: Sí, correcte. Comencem fent una repassada una mica per sobre dels dos casos pels quals ja va ser coneguda Fort Hood, que bàsicament és per dos matances, és a dir, dues persones que per raons diferents, en un cas per motivacions més allà polítiques, per d'altres per temes de salut mental, doncs van causar dues grans massacres dins d'aquesta base. La primera ens hem de remuntar a l'any 2009, un membre de l'exèrcit que es deia Nidal Hassan, que es va radicalitzar especialment pel tema de la guerra palestina, per la situació Israel-Palestina, doncs això va provocar que patís una certa radicalització de caire religiós, i bàsicament, bueno, pues, el dia 5 de novembre de l'any 2009 va començar doncs, a disparar amb pistola en contra dels seus companys, vale? És a dir, va fer tot un recorregut per la base fins que el van acabar abatent a trets, vale? No el van matar, però el van acabar abatent a trets. De fet, van acabar morint 13 persones, que no està malament, i van acabar ferides 30 més. I aquest cas va acabar amb la pena de mort per l'acusat, que com ja hem dit va sobreviure, que li van imposar l'any 2013. Vale? Això va ser el primer cas, però és que poc després, l'any 2014, només 5 anys després, un altre soldat, en aquest cas un senyor que es deia Iván López, en aquest cas per problemes més aviat de salut mental, relacionats amb temes de frustracions personals i professionals que havien patit, també la mort de familiars directes, però sobretot, diguem-ne, degut a un cert trastorn mental que patia, doncs va començar a agafar va pujar el cotxe, va començar a recórrer la base militar per l'interior en cotxe disparant contra persones, i en aquest cas van acabar matant a 3 persones més fins que ell finalment, doncs, quan es va veure acorralat, va acabar suïcidant-se.
1: Hem de pensar que tot i ser una base militar, en allà a part de militars hi ha persones, no? O sigui, me refereixo, hi ha civils, no? Hi ha sí. Cuiners, hi ha de tot, no? És una ciutat,
0: hi ha de tot.
1: Una preponderància de
0: Hi ha metges, sí, hi ha infermeres, hi ha persones que s'encarreguen de la neteja, hi ha persones que s'encarreguen de la logística, hi ha barbers, hi ha gent que regenta botigues, vull dir, una ciutat tal qual, a part de les familiars dels propis militars. Doncs, en aquests dos casos van ser molt coneguts, evidentment van generar molt d'impacte, especialment el segon, perquè evidentment el primer van morir molta més gent, però el primer va tenir, diguéssim, un component més que tothom va acceptar, que havia estat una persona que s'havia anat a l'olla i per tant havia estat difícil de poder preveure, però el segon va ser potser més polèmic encara, perquè és clar, va ser 5 anys després del primer, evidentment, i això també va significar que entre el primer i el segon, doncs, potser no s'havien actualitzat prou o prou bé els protocols per impedir que una cosa així pogués tornar a passar. Entre altres coses, per exemple, un dels debats que hi havia era si les persones, els militars, podien anar lliurement amb armes per dins de la base, d'acord? Això, als Estats Units sempre és un debat, això de portar armes, però dins d'una base militar
1: especialment. Però si poden anar qualsevol ciutadà, com no n'hem de tenir els militars en una base militar, no? És a dir, clar, el problema de fons poder no estar aquí, poder estar més enllà.
0: Sí.
1: Inclús el president d'aquell moment, Barack Obama, ja va haver d'intervenir públicament, no? En aquest sentit. No sé si va acabar amb alguna conclusió o encara ho estan debatint, perquè...
0: Bueno, el tema de les armes, de fet, segueix encara avui com un debat bastant actiu, fins i tot en el marc de l'exèrcit.
1: I avui en dia potser...
0: Sí, segurament estem pitjor i tot.
1: Doncs anem al cas que ens ocupa. Això és una petita introducció per situar la gent en el que és aquest lloc, a Fort Hood. Ja veiem que no és un lloc especialment pacífic. I ara hem anat al 2009, al 2014, i ara anirem al 2019. És a dir... També, cada 5 anys o cada 5 o 6 anys tenim un conflicte aquí, eh? Què passa el 2019, Joan?
0: Bueno, doncs el 2019, bàsicament, el que es posa de manifest, bueno, després del 2019, el que s'acabarà posant de manifest arrel del que passa el 2019, és que aquests episodis de les matances no són fets aïllats, sinó que s'enmarquen dins d'un ambient allà absolutament tòxic i perniciós, en què proliferen les drogues, els assetjaments, els maltractaments, els problemes de salut mental, la impunitat per part dels maltractadors, és a dir, aquell lloc és un autèntic infern a la Terra. I això es va poder saber justament arrel del cas de Vanessa Guillén. Vanessa Guillén, l'any 2019, arriba a la base i només arribar ja comença a patir en les seves carns tot el desastre que suposa l'organització d'aquest espai. Bàsicament, el primer que rep és un element que era bastant freqüent dins de la base, que és violència sexual. Era molt habitual que les dones soldats, especialment aquelles racialitzades com ella, que era d'ascendència llatina, doncs patissin algun tipus d'assetjament sexual. Vale? En aquest cas, doncs, ella va patir sobretot doncs, insinuacions sexuals per part de diversos superiors, insinuacions a les quals ella s'hi va negar, Però, a fruit d'aquesta negativa, doncs va començar primer a patir assetjament, amb episodis de més insinuacions, de senyors que l'espiaven mentre es dutxava, que apareixien de cop i volta a l'habitació mentre estava sense roba, coses així, i sobretot episodis de bullying, de mobbing, d'assetjament, en els quals era, doncs, obertament menystinguda, maltractada, assenyalada, ridiculitzada davant dels seus companys per part dels seus superiors, que els quals, doncs, no havia correspost amb les seves insinuacions sexuals. Aquesta situació, que comença el 2019, es va convertir en un autèntic infern al llarg de l'any següent. És a dir, entre 2019 i 2020, aquesta pobra dona, doncs, pateix aquesta situació de manera sostinguda en el temps. Això, evidentment, li genera un mal viure espectacular, acaba patint episodis de depressió, acaba patint problemes de trastorns alimentaris, acaba perdent moltíssim pes. Aquesta situació és percebuda per la seva família, que no vivia dins de la base, però vivia relativament a prop, unes 3 hores amb cotxe, i per tant mantenia un contacte més o menys estret amb ella. La família va percebent que l'estat de salut de la seva filla, de la seva germana, s'està degradant clarament, tant la salut física com la salut mental. La pressionen una mica perquè els expliqui què carai li està passant. Finalment ella acaba explicant parcialment els fets, acaba donant algunes pistes sobre la problemàtica que té, però sempre posa una línia vermella molt clara a la seva família, que és que no vol denunciar. I per què no vol denunciar? Doncs perquè els antecedents d'altres noies que han patit casos similars dins de la base i que han acabat denunciant, doncs, són realment desalentadors, perquè generalment, doncs, quan denuncia, la teva situació, lluny de millorar, el que acaba passant és que encara empitjora. Per tant, la noia preferia, diguem-ne, que aguantar-se, preferia patir en silenci que no pas denunciar.
1: Clar, és que en un estament com en aquest cas l'estament militar, no sé si hi ha protocols doncs de prevenció o contra l'abús, ja sigui laboral o sexual, de gènere, o en tot cas si es segueixen, perquè estem parlant d'un lloc on hi ha molta jerarquia, on hi ha molta protecció entre companys. No sé fins a quin punt les dones, doncs, encara per la mentalitat d'alguns, si són massa benvingudes o són considerades com iguals, no, Joan?
0: Sí, a veure, el que posa de manifest aquest cas és que protocols n'hi havia, però que pels que hi havia o per com s'aplicaven, això i res era el mateix. És a dir, els protocols fallaven, com dic, la vida interna dins d'aquella ciutat, d'aquesta gairebé república independent, era infernal per les persones que patien els abusos. També hem comentat el tema de que les drogues proliferaven per allà de manera espectacular, i després veurem, diguem-ne, coses que, en fi, que dades d'aquest lloc que seran espectaculars. En tot cas, tornant al cas de la nostra protagonista, després de que ella patís durant molt de temps aquesta situació, de cop i volta, el dia 20 d'abril de l'any 2020, 22 d'abril, perdó, de l'any 2020, per tant, en plena pandèmia, aquesta noia desapareix.
1: Dins la base.
0: Dins de la base.
1: És on vivia.
0: És on vivia.
1: Perquè un petit detall, perquè ella, la base, clar, jo no en sé massa de l'exèrcit, però clar, jo m'imagino, pues, el que en diuen els quartels, no? En aquí no sé si hi havia quartels o al ser una ciutat, cadascú tenia el seu pis o...
0: No. No, tenia una habitació pròpia, però ens hem d'imaginar que no era una base, diguem-ne, no ens hem d'imaginar un edifici, ni tan sols ens hem d'imaginar un recinte. Insisteixo que ens hem d'imaginar una comarca. Per tant, la base tenia diferents assentaments, la base diferia, tenia dins de la base enormes extensions de terreny que s'utilitzaven per fer les pràctiques militars i tot plegat, vale? Per tant, és a dir, ens hem d'imaginar que és com tot l'Alt Empordà, pràcticament.
1: Clar, que si ho mirem al Google Maps segurament ho veurem borrós, no? Perquè estarà...
0: Suposo que sí.
1: Es podrà veure, no sé. Això poder ara, el nostre expert cultural, que el tenim per aquí, que no l'he saludat, jo vaig comprometre amb una cosa que no estic complint, però suposo que ens ho mirarà i ens ho dirà després. Ens hem situat el 22 d'abril de l'any 2020, en plena pandèmia, com dèiem. Què passa? Ella desapareix.
0: Correcte, ella desapareix i, curiosament, els primers que donen la senyal d'alerta no són els seus companys, no és la pròpia base, que seria lo lògic, no? Si desapareixes de cop i volta dins d'una base militar, lo lògic seria que fos el teu entorn immediat qui veu que alguna cosa falla. Pues va acabar sent la seva família, que de cop i volta, és a dir, ells parlaven cada dia per telèfon, de cop i volta aquell dia no reben la trucada, passen les hores, es preocupen, truquen a la base militar els diu no, és que ara mateix no sabem on està localitzada, però bueno, per temes de Covid, en principi ha de passar una revisió cada X temps, per tant suposo que d'aquí poc s'ha de manifestar exactament on està. És veritat, insisteixo, que estem parlant d'una extensió territorial molt gran, eh? Per tant, diguem-ne, que segurament era habitual que hi hagués dins de la base, era tan gran, que estessin un temps potser sense saber exactament on estava una persona concreta, no ho sé, podia passar, eh?
1: Però això sembla estrany, no? Perquè ells no estan allà de vacances, ells estan fent una feina.
0: Sí, sí,
1: estan
0: en teoria, feina, exacte.
1: Suposo que deuen passar a toc de pito, doncs, cada matí
0: sí. En teoria, no? En teoria algú o altre ha de saber on ets, perquè si no estàs en el teu lloc has de fer una feina que t'han encarregat. Però bueno, en tot cas, és la família que acaba donant la veu d'alarma. La base passa bastant del tema i acaba sent una germana que fa el recorregut des de Houston, el lloc on vivia, fins a la base, que no és les 3 hores en cotxe que hem comentat abans, es persona a la base i diu, escolta, per l'amor de Déu, que la meva germana ha desaparegut, feu alguna cosa. I bueno, ella es queixarà sempre que finalment van activar el dispositiu de recerca bastants dies després de que efectivament desapareixés i ben bé allò arrossegant els peus, és a dir, amb molt poques ganes de fer-ho, bàsicament perquè la família va començar doncs a pressionar. I a més també es comença a queixar la família que el dispositiu de recerca que s'engega per part de l'exèrcit és un dispositiu molt tebi i que no va ser fins que la família va començar a recórrer mitjans de comunicació a explicar el cas, a denunciar el seu desemparament, que diguéssim, la part de l'exèrcit, l'organigrama de l'exèrcit que va més enllà de la pròpia base, presta atenció al cas, no? I dius, escolta, una cosa, estem sortint amb mitjans de comunicació que ens ha desaparegut una soldat i no estem fent res, no? Feu el favor de posar-vos en sèrio. Doncs és a partir d'aquí que realment no només el busquen, sinó que fan un dispositiu de recerca realment de grans dimensions i que serveixi per pentinar doncs tota la zona.
1: Clar, i llavors això, van estar... Això és una mica estrany, no? Perquè la pròpia base, si te desapareix un soldat, és evident que no és una bona propaganda. Per tant,
0: aquí és on es començarien a posar de manifest una sèrie de coses. Arrel de la recerca d'aquesta noia, la recerca va durar 70 dies, per cert, obre un parèntesi, la família a més es va queixar de que la base el que fa és declarar-la com a desertora, cosa que és especialment greu. És a dir, quan la família acaba denunciant, els acaba fent veure que la noia no està, el que fa la base és, en lloc de declarar-la com a desapareguda, declarar-la com a desertora. Però aquesta tia ha marxat sense permís.
1: Ha fugit, no?
0: Sí. La família és en plan, escolta'm una cosa, que t'estem dient que no ha fugit enlloc, que l'hem perdut la pista. Bueno, tot un despropòsit. Però arrel d'això...
1: La família tenia clar que havia passat alguna cosa, perquè ells ja sabien de tot l'historial d'abusos i a més l'havien vist demacrada, estressada, per tant ells ja sabien que alguna, que per descomptat no havia marxat, ella no havia desertat i que havia passat alguna cosa, això ho sabien i ho intentaven comunicar a la base, que es feia el longuis, no? A la base.
0: Llavors, durant tot aquest procés, vale, és quan es posen de manifest tota una sèrie de dades, d'estadístiques de la base militar, que són esgarrifoses. És a dir, per exemple, al marge dels assassinats aquests en massa que hi havia hagut, que són els que havien transcendit, el nombre de persones que de cop i volta deserten, que segurament no desertaven, sinó que desapareixien, com li havia passat a la pobra Vanessa Guillén, el nombre de delictes sexuals i el nombre de suïcidis, la suma de tot això era aproximadament un 75% més alta que tot l'exèrcit de Estats Units. És a dir, la penya allà desapareixia, es suïcidava o era abusada sexualment. És que és molt fort. A part de que es va començar a destapar també tot el tema de la tolerància amb el tràfic de drogues que ja hem comentat. O sigui, una cosa espectacular. De fet, durant els 70 dies que va durar la recerca de la noia per tots els terrenys al voltant de la base, van acabar apareixent els cadàvers de dos nois, dos reclutes, dos soldats, que havien desaparegut temps enrere, que havien estat declarats desertors i que mai els havien trobat.
1: Bueno, o poder mai els havien buscat.
0: Exacte. És a dir, aquests dos tios també els havien matat. Vés a saber qui, per disputes internes dins de la base o per abusos dins de la base, i aquests dos nois havien desaparegut i quan s'havien reportat les seves desaparicions s'havien limitat a declarar-los desertors, vale? I diuen, sí, s'han fugat de l'exèrcit, que fort, que fills de puta. I ja està, i van trobar els seus cadàvers mentre buscaven a l'altra noia. Clar, és molt fort, és molt
1: una
0: fort.
1: Una base que, recordem, se la coneixia com The Great Place, el gran lloc.
0: Sí.
1: Doncs pues... va. Doncs busquen a la Vanessa per tot arreu, passen 70 dies, i què passa el dia 70?
0: Però finalment el dia 70 acaben trobant les restes del seu cadàver, perquè evidentment el noi havia mort. Llavors, com havia mort? Doncs de fet el que troben és un cadàver esquarterat, tallat a trossos, enterrat en tres forats diferents i a més intentant cobrir les restes amb ciment. Vale? A més, abans d'enterrar-la havia intentat cremar les restes, però si mai assassineu algú, sapigueu que fer desaparèixer un cadàver cremant-lo és molt difícil. Vale? Penseu que quan ho farà en un forn crematori...
1: Si no, que li diguin en aquella,
0: Exacte, en el forn crematori, en el tanatori, arriben a milers de graus centígrads i això no ho podeu reproduir fàcilment en una foguera. Per tant, és molt difícil fer desaparèixer un cadàver. És molt difícil, molt difícil. Per tant, finalment l'havien esquarterat i ha ficat dins de tres forats. Llavors,
1: no mateu això, que, sisplau.
0: Qui la pot haver matat, aquesta noia? Bé, doncs, la família havia comunicat el nom de quin era la persona que més s'acarnissava en contra de la pobra Vanessa dins de la base. La persona que la Vanessa, recordem que no havia denunciat mai, però la família sabia el seu nom. A més, coincidia aquesta mateixa persona, que era un sergent que es deia Aaron David Robinson, era una persona que estava destinada a la mateixa armeria que la Vanessa el dia que va desaparèixer. Per tant, el dia que va desaparèixer, estaven treballant junts, controlant les armes d'un dipòsit d'armes.
1: Això és una base, per tant, entenc, que pel molt gran que sigui, està tancada, no? No s'hi pot accedir, no hi pot accedir qualsevol, no?
0: Exacte, sí.
1: Això és com quan hi ha un crim d'aquests d'un Nordic Noir, no? Dintre d'un vaixell o en l'Orient Express. És a dir, el nombre de persones que poden haver sigut l'assassí està limitada. És molt gran, perquè ja hem dit que vivien 70.000 persones, però està limitada en aquestes persones de l'interior. No pot haver sigut una persona de fora. Per
0: Correcte.
1: Tant, això ja ens redueix el nombre de sospitosos a les persones que viuen allà, aquests 70.000. I, en aquest cas concret, troben ràpidament una persona que podria haver sigut, pel seu historial, no? d'abusos cap a la nostra protagonista i que, a més, treballa amb ella. I, per tant, des del primer moment se centra en aquest senyor Aaron David Robinson. Qui era aquest senyor?
0: Però aquest senyor era un sergent de l'exèrcit que es caracteritzava justament per això, per ser, diguem-ne, especialment desagradable, per dir-ho suaument, amb les noies. Aquest noi, que en aquell moment era un tio jove, de 20 i pocs anys, en el moment en què es veu, diguéssim, identificat o que es veu que, diguem-ne, que s'acosta el setge sobre d'ell, el que fa és fugir. D'acord? S'escapa de la base militar. La policia...
1: Ell
0: sí que deserta, exacte. La policia l'acaba trobant uns quilòmetres enllà de la base, en una pensió, vale?, on s'estava refugiant, i quan ell veu que el van a detenir, el que fa és, abans d'entregar-se, suïcidar-se.
1: Això ja diu molt, poder?
0: Sí. Però el cas no quedaria impune. Per què? Perquè aquest noi... li van interceptar les seves comunicacions, els seus missatges, tot plegat. Doncs es descobreix que mantenia una relació amb un membre del personal civil que vivia dins de la base. Una noia que es deia Cecil Aguilar, que per cert havia estat casada amb un altre soldat, per això van a viure a la base, llavors es va separar d'aquest altre soldat i es va quedar treballant a la base com a personal civil. Vale, llavors es va emparellar, diguem-ne, amb aquest altre soldat, en aquest sergent, en aquest cas, en l'Aaron David Robinson. En aquell moment presumpte autor, però després es demostraria autor de l'assassinat de la Vanessa.
1: Clar, llavors, què els hi fa pensar la policia que la senyora Cecília Aguilar pot tenir alguna cosa a veure amb el crim?
0: Perquè a través d'intervenir les comunicacions de l'Aaron Robinson troba un munt de missatges, de converses entre ells dos, que certifiquen, primer, que l'Aaron havia estat l'autor del crim, però segon, que la Cecil havia cooperat a l'hora de desfer-se del cadàver. La Cecil Aguilar acaba sent detinguda i acaba confessant la seva participació en el crim. De fet, ella el que diu és que no va participar en la mort, pròpiament, però que sí que després de que en Robinson la matés, doncs va treure el cadàver amb una caixa, una caixa dels que es feien servir també per transportar armes. El va treure de la base fins a una zona apartada, la va convocar a la Cecil en aquesta zona apartada i un cop allà li va ensenyar el cadàver, que ella va reconèixer immediatament com a la Vanessa. I llavors ella es va oferir per ajudar-lo a desfer-se del cadàver.
1: Ella sap el que va passar, per tant...
0: Sí, ho devia explicar.
1: Com va ser assassinada i què va passar.
0: Exacte, que en David doncs, van tenir una discussió amb la Vanessa a l'armeria aquesta on treballaven junts. Recordem que ja tenien una relació multivant perquè en David doncs, abusava d'ella, abusava psicològicament i volia fer-ho també sexualment i finalment doncs, aquell dia va acabar matant-la, sembla ser que d'un cop al cap.
1: I llavors, clar, troben el cadàver esquarterat i cremat. Això ho fa juntament amb la Cecília Aguilar, entenc.
0: Correcte, ho fa amb la Cecília Aguilar. Llavors, això va fer que aquest cas, evidentment, va ser un cas enormement mediàtic, vale? Molt i molt mediàtic. De fet, es va fer tota una campanya que es deia doncs, Jo soc Vanessa Guillén, I am Vanessa Guillén, en el qual es denunciaven dues coses. El primer és la impunitat dins de l'exèrcit, vale? És a dir, que pugui passar que una base militar nord-americana es converteixi, doncs, en Ciudad Juárez, pràcticament. I després també va haver molt especial la violència sexual, vale? És a dir, moltes dones, soldats, doncs, van denunciar haver patit també vexacions pel fet de ser dones dins de l'exèrcit. Llavors, aquest cas va ser tan mediàtic que jo crec que això explica el puro que li va caure a la Cecília Gerard, perquè clar, en David Robinson s'havia suïcidat, per tant no podia pagar la factura, i per tant va recaure tot sobre ella. Ella al final, si la seva versió dels fets és certa, l'única cosa que va fer va ser ajudar a desfer-se d'un cadàver, qual cosa evidentment és un tema greu, però clar, a aquesta noia li van caure, poca broma, 30 anys de presó.
1: Carai, o sigui, la van condemnar com si fos autora.
0: Pràcticament.
1: O la pena és comparable a la que hagués pogut tenir el propi autor.
0: La van condemnar per complicitat amb l'assassinat i la van condemnar per una cosa que aquí, si no m'equivoco, no seria delicte, que és que quan la detenen inicialment dona declaracions falses a les autoritats sobre la seva participació. I això li dona encara més pena. Aquí, si no m'equivoco, això t'ha de mentir
1: això
0: quan estàs acusat d'un delicte.
1: Depèn de la teva posició processal. L'acusat està perfectament... pot mentir, és, de fet... pràcticament ho faran, els testimonis no, però, bueno, poden mentir, ho poden fer, que passa que té una, evidentment té una pena, és un delicte, a mentir en un judici quan vas com a testimoni. Per tant, no sé exactament si ella va ser investigada, diguem-ne, o...
0: Clar, clar, ella era l'acusada, per tant, bueno.
1: Llavors, aquí pot mentir. Allà no sé com funciona. Molt de tema judicial el veiem en les pel·lícules, i aquestes pel·lícules moltes són americanes, i estem acostumats a veure aquestes pel·lícules, i la gent es pensa que aquí va igual, aquí no és el mateix, són sistemes judicials diferents.
0: No, funciona diferent, sí, sí.
1: Que és el dret anglosaxó americà, del germànic o el romà, que és aquí, no? Llavors, per això. En tot cas, això va portar a una llei...
0: Primer de tot, jo he de dir que crec que aquesta noia es va emportar una pena una mica més gran de la que li pertocaria si és que realment la seva participació va ser aquesta que sembla que sí. Jo crec que li va caure un punt una mica més gran del que tocava pel tema de la magnitud del cas. De fet, el cas, com bé ara anaves a dir tu, doncs ha estat... va tenir tant de ressò, va tenir tant de, diguem, importància, que es va acabar aprovant una llei ja a l'època de Joe Biden com a president, que es deia la llei Jo Soc Vanessa Guillén, agafant el lema d'aquestes manifestacions que hi havia hagut, que millora, clar, exacte, allà en Vanessa Guillén, que millora sensiblement els protocols per evitar que això passi. Per exemple, doncs, estableix que l'assetjament sexual és un delicte específic dins del Codi Militar. Una de les reformes més significatives també és la decisió d'investigar i processar casos d'agressió sexual a través de fiscals investigadors independents, que clarament era una de les coses que fallava. Per tant, evites que els superiors de la víctima, doncs, siguin els mateixos que ho investiguin, que molt sovint són part implicada. També es demana, doncs, que aquesta normativa, aquesta investigació independent, comenci no més tard de 72 hores després de rebre aquesta denúncia. Bueno, tota una sèrie de mesures que busquen protegir a les noies, doncs, dins de l'exèrcit.
1: Ara no sé si sabem si aquesta llei s'ha aplicat bé, no sabem si hi ha casos, però no ve de tornar a parlar de cap cas similar, que això vol dir que aquesta llei ha funcionat i que els protocols s'han activat i han funcionat com havien d'anar. No sé si tenim, perquè fa molt poc, no sé si tenim ja dades, però el que sí que, bueno, tenim conseqüències en l'exèrcit dels Estats Units per aquest cas, no? Més enllà d'aquesta llei.
0: Sí, és a dir, a part de la condemna a l'Aguilar, que és la que havia participat a l'assassinat, hi van haver 21 alts càrrecs militars que van acabar sancionats per via interna, diguem-ne, per via administrativa, perquè ens entenguem, doncs els van rellevar, o els van suspendre, o els van caure mesures disciplinàries dins del propi exèrcit per no haver actuat correctament a l'hora de protegir o a la Vanessa o a algun altre dels casos que van sorgir arrel d'aquesta situació. També és veritat que les denúncies després d'això han augmentat molt, però també és veritat que a dia d'avui l'administració nord-americana, diguem-ne, que no seria la més compromesa amb els drets de les dones i la transparència de l'exèrcit. Per tant, bueno, jo crec que han d'esperar una mica més de temps per veure si realment els efectes acaben sent bons o no.
1: Va fer un inclús, es va posar el nom de Vanessa Guillén a una de les portes de Fort Hood com homenatge, eh? La Vanessa Guillén Golden Gate. Bé, Joan, no sé si tens alguna cosa més a afegir, perquè aquest cas, déu-n'hi-do, eh? No sé si havíem tractat mai un cas semblant. Bueno, de crim sí, desgraciadament, i contra les dones desgraciadament molts, però en aquest context de l'exèrcit no recordo haver...
0: No, dins de l'exèrcit crec que no.
1: Avui hem conegut una mica més el funcionament o el mal funcionament d'aquest exèrcit. Avui al nord-americà estic segur que a molts altres exèrcits, a molts altres països, doncs es viuen casos semblants, i no només exèrcits, sinó qualsevol col·lectiu, universitats, tot. Hi ha molta feina per fer en aquest món. No sé si tens alguna cosa a afegir, Joan, o ja podem passar a l'apartat cultural, que avui crec que hi hauran cosetes.
0: Exacte, moltes ganes d'escoltar el nostre espai cultural.
1: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Joan. Ara passem a aquest apartat final del programa, en el qual el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, ens va explicar quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en la cultura popular, en el cinema, en la música, en la literatura. És un cas americà, tot i que recent, però estic segur que, donades les circumstàncies del cas, donat els fets i l'entorn on es van produir, segur que hi ha cosetes. I, per tant, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Bones, Xavi.
2: Hola, què tal? Molt bones.
1: Què tal? T'ha agradat el programa o què?
2: Apassionant, molt bé.
1: Tu no has estat a l'exèrcit, no?
2: Per sort, no.
1: Per descomptat, el dels Estats Units, no? Però cap altre, perquè tu ets de l'època que t'hagués tocat fer la mili, però no sé si et vas salvar pels pèls o tenies peus plans o portaves ulleres o...
2: No, jo ja no havia de fer la mili.
1: Tu ja no havies de fer
2: la mili. No. Una de les coses que vull donar gràcies a Jordi Pujol i a José María Aznar va ser això, l'única, potser, va ser això.
1: Aviam, avui tinc curiositat per saber si hi ha gent famosa de Fort Hood. No ho sé, perquè no crec que neixin grans estrelles internacionals de la música o de l'esport a Fort Hood, però...
2: Clar, Fort Hood està a Houston.
1: Per tant, la ciutat de
2: Houston. Per tant, Houston ja ho hem fet. Per tant, sí. Tornar-ho a repetir seria reiteratiu, no? No creus?
1: És pesat, no? Sí. Ja prou, no?
2: Sí.
1: Ja ho hem fet, no cal repetir.
2: No cal.
1: Bé, doncs, i de Fort Hood, per descomptat, no hi ha ningú famós, no?
2: No, però jo he fet una altra cosa.
1: Què has fet?
2: He buscat gent famosa, molt famosa, la majoria són actors, que hagin format part de l'exèrcit dels Estats Units.
1: Carai! Carai, això... Interessant, sí. Perquè anem a posar xecs de persones famoses que ja tenen aquest xec. Aviam, tinc curiositat. Que segurament hi haurà molts, perquè, clar, no sé com funcionen allà, no sé si l'exèrcit nord-americà és professionalitzat o fan la mili també com l'enteníem aquí, o almenys no sé si és ara, però sí abans.
2: Clar, durant una època l'allistament, o sigui, sobretot bàsicament Primera i Segona Guerra Mundial i després Guerra del Vietnam, l'allistament era obligatori, però després era, bueno, podies anar com a voluntari, i clar, són americans, i per tant doncs la majoria van anar com a voluntari.
1: Sí,
2: a l'acabar l'institut.
1: Per tant, tindrem bastants famosos.
2: Molt famosos, molt famosos. Ens hem d'imaginar l'escena aquella, no?, de l'últim dia d'institut, de la graduació, no?, que surten allà per anar-se'n de festa amb els seus amics i la camioneta, i de cop i volta apareix un militar i li diu: "Chicos, ja sabeu si queréis hacer con vuestra vida", no? Això típic de moltes pel·lícules.
1: Amb el tio Sam, no?
2: Ah, exacte.
1: Sí, per tant, Clint Eastwood i persones
2: Clint Eastwood,
1: així,
2: per exemple. Sí. Comencem amb un que ho sap tothom, bàsicament, que va estar a l'exèrcit. Aquest ho va estar perquè va ser reclutat, que és Elvis Presley, cèlebre cantant mundialment conegut. Va ser reclutat, com deia, l'any 1958, destinat a Alemanya. Va ser especialista en intel·ligència de blindats. Òbviament no va entrar en combat, bueno, en combat no, perquè no hi havia cap conflicte obert en aquell moment, però no va, o sigui, bàsicament estava en una base, i va ser més un reclam de propaganda que una altra cosa, l'allistament de Elvis Presley. Però ell tenia la por que a l'integrar-se dintre l'exèrcit perdés la seva fama. Però va ser tot el contrari. Un cop va estar a l'exèrcit, va mantenir el contacte amb els seus seguidors, no va poder fer concerts, però la seva fama va continuar intacta, i és més, quan va tornar a l'any 1960, que va ser llicenciat, doncs va reprendre la seva carrera amb el mateix o amb més èxit de la que ja tenia. Per tant, bueno, un exemple d'una persona molt popular que jo crec que tothom sap que va estar a l'exèrcit dels Estats Units. Un altre és una persona que tu deies, Clint Eastwood, actor, director, bueno, un mestre del cinema, que es va unir a l'exèrcit l'any 1951, va exercir com a instructor de natació a Fort Ord, a Califòrnia, i va ser llicenciat 2 anys després, just després d'acabar la Guerra de Corea. Per tant, no sé si hi ha xec aquí, Guerra de Corea, Clint Eastwood, potser és un assassí en sèrie, no ho sabem.
1: I tant, home, espero que no, perquè... Ja, també. Un mite, eh?
2: Sí. Però bueno, després de la Guerra de Corea és quan va entrar, diem, es va tornar actor, actor, i va entrar al cinema. Un altre que potser és una miqueta menys conegut, però si us dic el paper que va interpretar segurament el coneixeu, és Adam Driver, conegut per haver interpretat Adam Sackler a la sèrie Girls, i també per ser Kylo Ren a la saga de Star Wars. Aquest noi, motivat pels atemptats, bueno, motivat, jo crec que impactat pels atemptats de l'11M de 2000, de l'11S, perdó, de setembre de 2001, contra les Torres Bessones, es va allistar de manera voluntària a la Infanteria de Marina dels Estats Units, però 3 anys després va tenir un accident en bicicleta, es va lesionar i va ser licenciat. I va ser aquí, diguem, que va començar la seva carrera professional com a actor.
1: Per tant, aquest senyor, si no hagués tingut aquest accident de bicicleta, no l'haguessin vist a Star Wars.
2: No crec, no crec.
1: En altres pel·lícules.
2: Pensa que en aquest programa...
1: Que pots fer un accident de bicicleta?
2: Sí, sí. En aquest programa tenim un capità, que col·labora a l'estiu.
1: És veritat, això és molt fort. Tenim un capità de l'exèrcit dels Estats Units.
2: Bueno, no sé si és de l'exèrcit o alguna cosa així, però sí, sí, capità de la no sé què d'allà.
1: Sí, bueno. Sí. Estem parlant de Francesc Morales,
2: Sí, sí, sí, sí.
1: El col·laborador, el que fa de Joan en
2: el Pànic a la Ciutat, a l'estiu.
1: Programa d'estiu de Pànic a la Ciutat.
2: Sí. Exacte.
1: Bé, el qual aprofitem per saludar. Des d'aquí.
2: Exacte. Un altre actor molt famós que també va estar a l'exèrcit, en concret es va allistar als 18 anys, Morgan Freeman. Es va unir a la Força Aèria, va passar 4 anys, va tenir el rang d'aviador de primera classe, tot i que finalment, diguem, quan li tocava ser aviador de veritat, va dir, mira, escolteu, això no és per mi i ho deixo, i es va llicenciar i va deixar l'exèrcit. Un altre, en aquest cas, un músic, guitarrista, Jimi Hendrix, conegut per ser un virtuós de la guitarra, es va allistar a l'exèrcit de l'any 1961, però no ho va fer de manera voluntària, sinó que ho va fer com a alternativa per evitar una pena de presó. Va servir a la 101 divisió de transportada, però 13 mesos després d'allistar-se, va haver de ser llicenciat perquè durant un salt de paracaigudes es va lesionar i no va poder continuar l'exèrcit, i bueno, va tenir aquesta sort d'estar només 13 mesos, i nosaltres hem tenit la sort que Jimi Hendrix continués amb la música i això, i es convertís potser en un dels millors guitarristes de la història. Una altra, en aquesta ocasió, una dona, Bea Arthur, actriu de Les Chicas de Oro, que interpretava a Dorothy Bornack, que va servir en el cos de marines durant la Segona Guerra Mundial. En concret, ella es va allistar l'any 1943, més, quan els Estats Units ja estava en plena dins de la Segona Guerra Mundial. Es va allistar a una divisió femenina, òbviament, i va treballar com a conductora de camions i també com a mecanògrafa, però això es va mantenir en secret durant molt de temps, no sabem per què, però no ho va explicar, i finalment sí que es va saber, però digués una cosa que jo crec que ella no estava molt orgullosa. També, Sidney Poitier es va allistar aquest als 16 anys falsificant la seva edat. I, bueno, bàsicament es va allistar aquest també per evitar una sèrie de problemes legals que tenia. Va ser destinat a un hospital militar, però segons va explicar ell mateix, diu que ja va quedar tan impactat per les coses que va veure que va fer veure que estava boig i finalment va aconseguir que un any després el llicenciessin i es va dedicar a una altra cosa. Un altre contemporani a Elvis Presley, Johnny Cash, va ser recordat a les Forces Aèries l'any 1950, va ser destinat a Alemanya com a operador de Còdic Morse, i la seva feina era interceptar comunicacions soviètiques durant la Guerra Freda, i va ser bàsicament durant aquest servei militar on va escriure doncs alguna de les seves cançons més icòniques, com per exemple la Folsom Prison Blues, que crec que la vam ficar en algun programa. Un altre actor també famosíssim, Paul Newman, també va servir a la Marina dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. En concret, es va allistar l'any 1943 amb l'escena que dèiem al principi, perquè ho va fer just després de graduar-se de l'escola secundària, impulsat pel seu sentit del deure. Per tant, sí que pot ser que després del baile de graduació el pillés allà un militar i digués, tu, quieres servir a tu país? I Paul Newman, doncs, s'allistés allà. Bàsicament, al principi ell volia ser pilot de la Marina, però no va poder accedir a ser pilot perquè es veu que era daltònic i no el van deixar, i per tant, el que va ser operador de ràdio i artiller. I aquest sí que va entrar en combat perquè va ser destinat al front del Pacífic, i aquí ve la curiositat, perquè es veu que estava previst que Paul Newman s'incorporés en un portaavions que es deia USS Bunker Hill, que just aquest portaavions va ser atacat a l'11 de maig de 1945 per uns kamikazes japonesos. Aquest vaixell s'ha de dir que no es va enfonsar, però sí que van morir 400 mariners, per tant, hi havia possibilitats que sí.
1: Hi havia Paul Newman a dins?
2: No, Paul Newman no hi era, perquè es veu que l'avió que els havia de portar, el pilot de l'avió aquell dia tenia una infecció d'oïda, per tant, no va poder pilotar l'avió i no van poder sortir. I Paul Newman es va salvar.
1: Déu-n'hi-do, perquè va morir 400,
2: 400 persones, sí. El vaixell, per això, no es va enfonsar, però per sort. Però, tot i així, 400 persones.
1: Ja, sí. El vaixell, bueno, clar, si s'hagués enfonsat, no sé quanta gent hi havia, d'aquestes 400, quants es van salvar, però bé, un d'ells que es va salvar era en Paul Newman, i per això...
2: Perquè no hi era.
1: No hi era,
2: exacte.
1: Per una infecció d'oïda que no era ni seva.
2: Però
1: bé, déu-n'hi-do la vida.
2: Sí. S'ha dit que Paul Newman es va llicenciar...
1: Que de sort.
2: Sí. Paul Newman es va llicenciar un any després, el 46, i gràcies a una llei, que era la llei del soldat, que bàsicament era una llei que es va crear perquè els soldats que venien del front tinguessin una sèrie de beneficis econòmics i educatius, i perquè es poguessin reintegrar bàsicament a la vida civil, doncs va començar a estudiar interpretació, i bueno, doncs es va convertir potser en un dels actors més icònics de la història del cinema. I acabem amb un altre actor icònic del cinema, que és Humphrey Bogart, que també va servir a la Marina dels Estats Units, però aquest ho va fer durant la Primera Guerra Mundial. Es va allistar la primavera del 1918, amb 18 anys. Sí, ho va fer potser també com Paul Newman, perquè va ser expulsat d'un internat on estava i, bueno, segurament l'única opció que trobava per poder tenir una vida, diguem, estable era anar a l'exèrcit. Va servir com a marine, però la guerra es veu que no va poder entrar en acció, no va poder combatre la Segona Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, perquè aquesta va acabar abans de que ell fos li fos donat un destí. Però tot i això, existeix la creença que la popular, o sigui, aquest Humphrey Bogart és conegut perquè té una cicatriu en el seu llavi superior, i diuen que aquesta ferida en el llavi va ser durant la guerra, no en combat, sinó quan un presoner que ell estava escortant el va colpejar amb les manilles i li va fer la cicatriu. Però es veu que hi ha altres fonts, que potser són més verídiques, que diuen que en realitat aquesta ferida se la va fer quan era petit perquè va caure, i que no, bueno, que no eren coses de la guerra, diguem, o de ser marine. I aquí, no sé, espero que t'hagi agradat això que he fet.
1: Molt. La veritat és que no coneixia res de tot això, i sempre està bé aquesta secció per conèixer coses random, sí, que la gent normalment no sap, i que, bueno, doncs mira, doncs, que són curiositats que estan bé. A mi m'agraden, sí, molt les curiositats,
2: sí,
1: eh?
2: Molt bé.
1: Perquè, de fet, una de les coses que fem és llegir comentaris, que és, sí, el que farem tot seguit.
2: Sí, avui tenim pocs, per això, i bàsicament, no sé per què, d'aquests pocs, molts són anònims. Comencem per això, un anònim que ens diu la Cohen. A Cohen, el cas de la Cohen, diu: sospito que el seu nom era Ariel Cohen. Pot ser.
1: Pot ser.
2: Però també
1: no ho sabem.
2: Pot ser que no. Pot ser que A li fiquessin perquè era, bueno, perquè era el primer menor al, sí, qual havien de protegir la seva identitat, i si hi hagués un altre s'hagués dit B, no sé què. No sabem.
1: Bé, el que sí.
2: Això no sabem com és el codi d'ocultar identitats jueves, diguem, a Israel.
1: També diré que me sembla estrany que el que s'oculti és el nom i no el cognom. És a dir,
2: clar, sí,
1: tu pots ficar Ariel C. Punt,
2: sí,
1: i és menys identificable que posar-te a Punt Cohen, no?
2: Bueno,
1: crec jo, però en fi.
2: Hi ha un cas molt destacat, que és M. Rajoy, que ningú sap qui és.
1: És estrany, perquè és un cognom molt, molt, molt, molt comú, i per tant podria ser qualsevol. Sí,
2: qualsevol,
1: no, realment.
2: Qualsevol.
1: Sí, sí. Nosaltres no desvetllarem aquí, perquè no ho sabem, el que un jutge no ha sabut desvetllar,
2: no,
1: evidentment.
2: No sé qui és M. Rajoy. No.
1: Jo tampoc.
2: Un altre anònim ens puntualitza una cosa, que es veu que la Cohen va sortir de la presó amb 19 anys, i perquè ho va fer per bona conducta, i que per tant allò que deia que la vida començava als 20, doncs sí, perquè va sortir als 19 i per tant als 20 va poder fer, doncs, una nova vida. Vale?
1: Sí, sí, ja va començar la vida, sí, tal, sí, sí, com ell havia pronosticat.
2: Sí, sí. La Natàlia Iorlano també ens puntualitza una cosa, i ens diu que no és una guerra, és genocidio. Llamem-vos les coses per su nombre. Suposo que vol dir el conflicte entre Israel i Palestina, que en algun moment vam dir que era una guerra. Bueno, és una guerra, però també és un genocidi. Una cosa no treu l'altra, eh? Sí, és més, tota guerra, en menor o menor forma, acaba amb genocidi. Sí, que, sí, sí, estem d'acord que el conflicte israelo-palestí és una guerra i és un genocidi. I, si et sembla, acabem amb un comentari de Rubén Rodríguez, que en aquesta ocasió
1: no esperava menys.
2: És sonor.
1: Vinga.
3: Molt bones, com anem? Bé, una setmana més, mentre escoltava el cas del Cohen, he tingut aquella sensació tan pròpia del true crime de pensar: aquest nano necessitava ajuda professional ja feia molts anys, i potser també que algú li tragués les ganes de sentir-se el protagonista d'una tragèdia bíblica, com que estem parlant de Jerusalem. Hi ha un moment de l'episodi que m'ha recordat aquella frase típica de les entrevistes als veïns, que diuen: semblaven una família normal, clar, i Ted Bundy també era simpàtic, no et fot? La humanitat continua sorprenent-se perquè els monstres no duen un neó al front. El que fa el gran al vostre programa, La nit més fosca, és que no necessiteu exagerar res. Només exposant els fets, ja et quedes amb la mateixa cara que quan obres la nevera a les 2 de la matinada i descobreixes que algú se t'ha acabat l'últim tros de pizza que quedava. Però a més, amb trauma psicològic. Episodi duríssim el d'avui, tu, molt ben narrat, i amb aquella sensació final de necessito escoltar alguna cosa alegre abans d'anar a dormir. O sigui que avui em posaré una miqueta de jazz, una bona copa de bourbon, em fumaré un puret, escolta, i des de la meva terrassa a Vilanova i la Geltrú contemplaré el mar Mediterrani. Una forta abraçada i fins la propera. Adeu!
1: M'ha encantat aquest àudio, perquè m'ha encantat el moment de les 2 de la matinada, d'obrir la nevera i no trobar pizza. No és el meu cas, a mi em passa amb la Nutella, això.
2: Fa ràbia, això.
1: I afegim Nutella dintre dels nostres publicitats gratuïtes habituals,
2: O Nocilla,
1: però
2: m'agrada més Nocilla,
1: Ui, no, Gorro,
2: sí.
1: No podem entrar,
2: sí, sí.
1: No podem entrar en aquest
2: home,
1: debat,
2: mira,
1: perquè a part de que perdràs...
2: No perdré, o sigui, Nocilla és 20 vegades millor.
1: No,
2: això sí que no estic d'acord.
1: No, per favor,
2: no estic d'acord.
1: No, això, no,
2: estic d'acord.
1: Aquí, no. tens molta sort d'estar darrere una pantalla, perquè ara mateix t'arrencaria els cabells, Què vol dir que la nostra filla és millor que la Nutella? No, ara mateix els nostres oients ens deixaran els comentaris i veuràs la veritat, perquè vius en un món paral·lel. Però bé,
2: tot el que vulguis.
1: Dit això, m'agrada molt aquest àudio de... Que aquí no hi passo. M'agrada molt aquest... Què?
2: No, res, que jo sóc de Nocillas, millor que la Nutella, ja està, i no entraré a discutir coses que són òbvies.
1: Però és que el teu criteri ja ens ha quedat clar al llarg d'aquests gairebé 10 anys, Llavors, m'agrada molt aquest àudio del nostre amic Rubén, que no
2: és... més, ara estava mirant, i no és espanyola, és catalana.
1: El què?
2: La Nocilla.
1: Nocilla?
2: Sí, perquè la seva primera fàbrica va ser a Barcelona. Si s'ha acabat la discussió.
1: Bueno, doncs escolta'm... Bueno,
2: s'ha acabat la discussió.
1: Tu i jo parlarem després.
2: Vale. Per cert, m'he dedicat a mirar bases militars. Saps allò, si dèieu que sí?
1: De bon?
2: Quan dels Estats Units, per veure si estaven pixelades i tal. I no ho està.
1: Ah, sí, això, exacte. Sí, és veritat que ho hem dit. No està pixelada la base
2: No està pixelada res. Cap.
1: La podem xafardejar, doncs?
2: No, o sigui, la pots veure a vista aèria, el que no hi ha és a l'Street View, o sigui, no pot anar allà amb el cotxe per allà.
1: Bueno, normal, no? Però està molt bé per fer-nos la idea. Ara ho aniré a mirar.
2: És més, n'he mirat algunes, N'he mirat les que he ficat al Google, bases americanes, i les que em sortien, i no hi ha cap que estigui així...
1: Quan demà tingués la CIA a la porta de casa, ja riurem.
2: Ja. Sí. Bueno, noi, no sé. T'he de dir que a mi la que m'agrada més, o sigui, bases militars hi ha moltes, però a mi la que m'agrada més és la base militar de Sant Andreu, que és on aparquen a l'Air Force One.
1: Ah, sí?
2: Sí, l'Air Force One.
1: Bueno, llavors hi ha aquella base també, no? L'àrea 51.
2: Sí, bueno, aquesta no existeix en teoria, no? Que ara hi ha una altra, es veu, això...
1: Sí, no? No sé.
2: Sí, home, aquí hi ha el fantasma de Roosevelt. El fantasma no, el marciano, l'ovni de Roosevelt.
1: Sí.
2: Però es veu que ara hi ha una altra, que és més que la D-51, que és més secreta, que encara no està localitzada o alguna cosa així. Però bueno, si tenim algun expert de les coses d'aquestes...
1: L'àrea 52?
2: Sí, per lògica sí.
1: Te recordes quan va haver-hi aquell moviment internet d'anar atacant, saltar a l'àrea 52? És que de mirar, això va ser...
2: Hi ha un documental a Netflix, crec, que parla del tema aquest, crec.
1: Bueno, un dia potser el tractarem, aquest tema, perquè...
2: Interessant, sí.
1: Perquè un dia podríem fer aquest cas, no? Perquè nosaltres fem Crònica Negra, però a vegades sense Palolla i fem algun cas així.
2: No t'avancis, perquè Pànic a la Ciutat a l'estiu parlarà de coses, de contactacions. De contactacions extraterrestres.
1: Ai. Ui, queda massa per l'estiu ara.
2: Ja.
1: Ostres.
2: Llàstima. Però bueno.
1: Ara m'has generat una necessitat de que arribi l'estiu.
2: Sí.
1: No sé si exactament per escoltar
2: o per anar a la platja, ciutat,
1: però m'ha generat la... Sí.
2: Bueno, l'apartat cultural. Anem per l'apartat cultural. Comencem com els llibres, i en aquest cas, en català o castellà, no hi ha cap llibre que ha publicat sobre aquest cas, tot i que sí que podem trobar algun documental de premsa que és força extens, que explica el cas. Un d'aquests és The Murder of Vanessa Guillén, de Peter Dove, que bàsicament el que narra és la desaparició, la investigació i les crítiques en la gestió que va fer l'exèrcit sobre el cas, i podem dir que és l'obra principal que explica els detalls del cas. Com deia, no hi ha llibres exclusivament sobre el cas, però sí que hi ha molts articles. Per exemple, si aneu a la web del País, trobareu un article que es diu Requiem por la soldada Vanessa Guillén, és un article doncs força extens on estan tots els detalls del cas, o sigui, ja el que hem explicat nosaltres, però bueno, escrit allà. Per tant, si us interessa més, doncs el podeu consultar, i també teniu fotos i tal. Si passem al terreny audiovisual, aquí sí que trobem un documental de Netflix titulat Allà amb Vanessa Guillén. Va ser estrenat l'any 2022, en concret al novembre. Té una durada d'uns 95 minuts i bàsicament el que fa és presentar la vida de la Vanessa i de la seva família. Documenta com la noia va aconseguir entre l'exèrcit, com un cop passat els fets la seva família va fer l'impossible per intentar obtenir respostes, els esforços que ella també va fer i que la seva família posteriorment per intentar visibilitzar l'assetjament sexual en l'àmbit militar, i la campanya legislativa posterior que es va dur a terme per canviar el sistema de justícia militar. El setembre de l'any 2022, un programa de notícies de la ABC, que no sé si ens hem de donar de baixa de la ABC, o és l'ABC només, de la ABC ens hem de donar de baixa o no? No cal, no?
1: Sí, bueno, no sé a què referia aquell,
2: Clar, no sé si l'ABC o l'ABC, no sé. Que no sé si és el mateix o no. Però bueno, en un programa...
1: Els dos, per si de cas, segur que encertem.
2: Sí. En un programa de notícies que es diu 2020, va emetre un episodi titulat I am Vanessa, que bàsicament està centrat en l'assassinat i en la seva investigació posterior. I més enllà del format documental, aquesta història ha estat plamada també en diferents obres d'art. Per exemple, en un mural que està a la seva ciutat natal, a Houston, i també en altres localitats, com part del moviment de denúncia de memòria que ja heu comentat, que és la Jean Vanessa Guillem, que el que això, que també ho he explicat, va aconseguir que finalment es duessin a terme diferents canvis legislatius que van ser històrics per l'exèrcit i sobretot pels Estats Units. I si et sembla, avui acabarem amb música, i sobre aquest cas de Vanessa Guillem sí que trobem cançons dedicades amb ella, ja que la seva figura ha estat recordada i homenatjada a través de, bueno, de diverses manifestacions artístiques, especialment dins de la cultura en la qual ella o la seva família era originària, que és la cultura més llatina. Hi ha un raper de Houston que es diu Baby Wash, que és una de les figures públiques que es va involucrar en aquest cas. Especialment, en concret, ell va aportar $5,000 per intentar augmentar la recompensa durant la recerca de la noia, s'estava buscant el seu cos, i també s'han creat diferents músiques que a mi m'agraden molt, que són els corridos, aquests corridos mexicanos, el qual jo soc absolutament fan, per recordar a la figura de la Vanessa Guillem. Qui no conegui els corridos, bàsicament això és un gènere musical tradicional mexicà que va néixer en el segle XIX. Jo pensava que era molt més antic, però no, va aparèixer durant la Revolució Mexicana i servien, doncs, per el que he dit, per narrar històries, gestes, esdeveniments, fets heroics, cròniques narrades de diferents figures històriques, bandolers, històries d'amor, problemes amb les migracions, conflictes socials, etc., que després ha anat evolucionant, s'han anat barrejant en diferents estils musicals, o sigui, podem trobar corridos barrejat amb tot, però possiblement un dels gèneres que s'està fent més famós però per les polèmiques que desperta són els narcocorridos, que el que són corridos que expliquen històries, però històries relacionades amb el món del crim organitzat, que són molt populars en algunes zones de Mèxic, i que alguns d'aquests cantants doncs estan patrocinats per alguns narcos que els hi paguen o els hi deixen aquests artistes expliquin cançons lloant la seva figura. Però bueno, aquest no és el cas. Com deia, avui diferents, en el cas d'avui hi ha diferents artistes que han denunciat el cas de Vanessa Guillén fent una cançó. Per exemple, un grup que es diu Traviesos de la Sierra, amb Z, o sigui, no és que jo parli, bueno, sí que parlo malament, però no més malament del normal, i la cançó es diu El caso de Vanessa, que va posar èmfasi sobretot en el dolor que va patir la seva mare quan la noia va ser assassinada. També trobem una cançó d'Ivon Galaz, això és un corrido tumbao, o també un altre cantant que és Mariela Cano, coneguda com la dama del corrido, que també va escriure una lletra en memòria d'aquesta noia. Però avui acabarem el programa escoltant una cançó titulada El corrido de Vanessa Guillem, d'un grup que es diu Conjunto Rio Grande, que potser, diguem, és la versió més popular que ens explica com aquesta noia doncs va desaparèixer el 22 d'abril de l'any 2020 i, bueno, la lluita dels seus familiars i dels investigadors per poder trobar i saber què havia passat. Aquest grup, el Conjunto Rio Grande, es van fundar l'any 1974 a San Lorenzo Rio Grande i, bàsicament, diguem que és una de les institucions més respectades dintre de la música, aquesta música del nord que es fa a l'estat de Mèxic. Van començar a la seva trajectòria sota un altre nom, que eren Los Salvajes del Norte i Los Tremendos Salvajes, però finalment, l'any 96, van adoptar aquest nom definitiu del Conjunto Rio Grande, i avui, doncs, això, acabarem el programa amb un corrido que a mi m'agrada molt i jo crec que més que adient.
1: T'agraden els corridos?
2: M'agrada molt, sí. I no broma, eh?
1: Carai.
2: Sí.
1: Carai. Sí. No. Ja te crec. Bé, doncs, escolta'm, amb un corrido l'escoltarem amb atenció.
2: N'hem escoltat algun, eh?
1: Sí, ja sé. Doncs amb aquest corrido acabarem el programa d'avui. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les que hi hagin. Poden seguir-nos, poden estar al dia dels nostres programes, deixar els seus comentaris, a fer suggerències, a portar informació, el que vostès vulguin. Recordin també que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través de iVox Premium, i doncs fent les seves aportacions econòmiques, les que vulguin, ajudant a millorar aquest programa i a fer-nos feliços. Tota aquesta gent que es converteix en mecenes ja sap que cada setmana, a més, té contingut extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
0: Adeu, Sergi.
1: Adeu, Xavi.
2: Ens veiem.
1: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda ja poden trobar a les plataformes de l'Ànima Més Fosca, Spotify, iVoox i Apple Podcast el programa setmanal, i recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, Ràdio Vila, Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és La Nit Més Fosca.

0: Hola, bona família, fiesteros i festeres, benvinguts una setmana més al Rhythm is a Dancer. Com sempre, ballaràs l'autèntica música dance.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky. I avui carregats de moltes novetats. Avui coneixerem les novetats dels 73 Muthing. I després la nostra connexió amb la gent de Quarantine DJs. Això vol dir programa i festa assegurada. Benvinguts a la festa, benvinguts a Rhythm is a Dancer. Soc DJ Flecky i arrenquem el festival.
1: Rhythm is a dance.

0: Rhythm is a Dancer te presenta las novedades de 73 Music, el sello de Julio Posadas que apuesta por los productores nacionales. Melodic Techno, Progressive House, Trends, Techno.
1: Sabes, sabe familia, anem a conèixer aquestes novetats del segell 73 Music, el segell oficial de Julio Posadas, que és nostre col·laborador oficial i que es porta aquestes últimes novetats. Arrenquem amb aquesta d'Òscar

Anem per la segona novetat. La peça de Carlos Fergin. Iker, Iker.

recomanació d'avui. Som-hi, família, estem de festa. Anem per la tercera novetat, 73, Mothic. Aquesta peça de

Som-hi, família. Més novetats dels 73 Mothic. Un tema especial. Un tema de Robert Cruz i Pedro Miras.

0: Vinga, sí, família, i ara la nostra connexió amb la gent del Quarantine DJs. Les millors sessions dance, trance, màquina, hardcore i moltes més les trobes aquí, gràcies a tot l'equip de Quarantine DJs. Pots seguir-nos a través de Facebook, YouTube i Twitch. Sí, sí, sí, família, connexió directament amb la gent de Quarantine DJs. I avui arriba un DJ que fa molt poquet que forma part d'aquesta formació Quarantine DJ. Es tracta de DJ De Rojas. Muy buenas, compañero, ¿qué tal? DJ De Rojas, bienvenido a Rueda Mix Dancer. Por ser tu primera vez, hoy lo celebraremos a lo grande, disfrutando al máximo de tu sesión, seguro que sí. Nos has comentado que hoy tocarás un poco de Jumper. Pues venga, vamos a darle caña con ese buen sonido Jumper. Desde Quarantine DJs en sesión, DJ De Rojas, vamos a darle caña.
1: We gonna play a game up in here tonight. And in order to play this game, you got to follow the rules to the game.

Des de Quarantine DJs, en sessió, DJ De Rojas.

0: Sí, senyor, espectacular la sessió que ens acaba de punxar DJ De Rojas des de Quarantine DJs. Espectacular debut con tu sonido Jumper. Esta sesión especial para nosotros, para Rueda Mills Alenzan. Muchas gracias, DJ De Rojas. Y te esperamos aquí muy prontito. Seguro que vuelves con mucha más tralla. Moltes gràcies, gent de Quarantine DJs, i fins la propera sessió, fins la propera connexió. Gràcies, cracks! Vinga, seva família de minutets, més de canya!
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco!

0: festa. Tanquem la festa per avui. I tornarem a ser-hi aquí mateix la setmana que ve. Més festa, més bogeria. Mateix dia, mateixa hora. Soc DJ Flecky. Una abraçada, molt de petonets. Fins la setmana que ve, que la tornem a liar. T'ho prometo. Adeu, adeu, adeu.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. El punt de ràdio, hi ha una innovació.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.